0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Dona Vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no?, i més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui, en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no?, a tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil

0: pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregat l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació.
0: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que només diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
2: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
0: Es decir, el explicador nos va a decir que básicamente nos haremos a trobar cuando un jugador colapsa súbitamente, es decir, cau a terra súbitament, si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa, és a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímulo quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Pot ser no respirar amb normalitat o pot ser inclús que no respire.
1: Ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
2: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. Estimule al jugador.
0: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme no ens pot fer pensar que no realment està sort, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocorrir en una parada cardiorrespiratòria. Doncs hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això tindrem que tindre en compte. ¿Vale? Una vegada el tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetix una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un colpet. Si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues, igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així en l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues, podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues, tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ajuda. Anem a apretar també este botonet.
2: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
0: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de l'urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem, si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions deportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si

0: ho aconseguim, seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts de, des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrillador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrillador portàtil que portem als partits on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit. I així en la ciutat esportiva també ne tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant-nos pot pensar: ui, jo no vaig a tocar un desfibrillador, que com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperé que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que hagis avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
0: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibrilladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica com tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues, una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
0: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus, no ja sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació. I si no mos poden sentir, per almenys que algú li pugui contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'aquesta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
0: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
2: Hola, soy Hugo Duro, escucha todos los partidos en la ràdio oficial del club.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, Heu ser. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
4: Este dissabte, el Santuari del Valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54a edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54a edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Torbi, que vol jugar, buscar el passe per a Urinic, el suís en eixa frontal de l'àrea, buscant el passe ahí en curte per a Dani Raba. Ahí está el cántabre, Raba busca a Sato, el llançament de Sato, golazo, golazo, golazo.
2: Bueno, bueno, bueno.
1: ¡Y gol! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Golazo de Sato! ¡Mare mía, quin golazo ha marcat Rino Sato en el seu debut en el València! En el 22 de esta primera part, ixa pilota ahí que li han servit des de la banda dreta, conforme li venia, li ha pegat Rino Sato i quin golaç per tot l'escaire dret de la porteria el dense, ha marcat Rino Sato. Quina estrena, Vicent Burguete del japonès. Ahí ho intenta una altra volta Rino Sato, la pilota Jesús Vázquez i el segon. El segon del València, Jesús Vázquez, gol! Jesús Vázquez, que marca el segon per al València. Inicia jugada de nou, on ha estat ahí de nou protagonista. Rino Sato, buscant el llançament, ha pegat en el pal dret de la porteria del dense i el rechaz que l'ha recuperat ahí Jesús Vázquez per a marcar el segon gol per al València, per a ficar este 2-0 al marcador. En este minut 31 de la primera part, el gol de Jesús Vázquez.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Li ha pegat molt bé André Almeida. Ara és Xavi Guerra que penja la pilota dins l'àrea. El Celta vol eixer baló mort. Dins l'àrea Ramazzani. La pilota en el rechaç. El llançament.
2: Gol!
1: I gol! Guido! Guido! Guido! Qué bueno que viniste! Guido! Guido! Guido! Guido! L'argentí, el campió del món en ixe rechaç que me li ha pegat Guido Rodríguez per avançar al València en este minut 11. 1-0. Que bueno que viniste, Guido. La pilota li queda a Danjuma. Danjuma dins l'àrea, vore Danjuma. Continua Danjuma. Danjuma que se'n va, el passe arrere. Sadik, la pilota, el llançament de Guido.
3: Venga.
1: El gol de Guido Rodríguez. Ha marcat Guido Rodríguez.
4: Aunque sea para empatar, vamos. Tres minutos.
1: 2-3. Ha ficat el 2-3 Guido Rodríguez.
0: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.
5: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
6: Hola, soy Vicent Abril. Escolta tots els nostres partits en la radio oficial del club.
1: Pepe Lora troba en curt. Busca... A Jesús Vázquez, la pencha, Pepe lo segon pala, anem a veure que entraba Ixen.
7: Se lleva sí. Las manos, penalti.
1: Penalti a Hugo Duro.
8: Un codazo.
7: Y tarjeta amarilla.
1: Penalti a Hugo Duro, que le hace Juan Miranda. Penalti a Hugo Duro. Se van los jugadores del Betis a protestar. La tarjeta para Miranda. Penalti que apita el árbitro a Hugo Duro, ¿eh?
7: Señala el punto de penalti Busquets Ferrer. Se comen los futbolistas del Betis al colegiado, que amenaza con una cartulina amarilla. De hecho, ahí se la muestra a Bacambú, pero al que delantero.
8: Que saquen tarjeta, que saque la tarjeta, bueno, pues a ver quién es el valiente que se le tira encima.
1: Pues Bacambú la ha visto, la acaba de ver Bacambú. Y anem a ver porque el penalti ha pitado penal de Miranda sobre Hugo Duro, el árbitro.
2: Continúan los jugadores del Betis ahí. Ahora la jugada.
8: Pero que no tiene por qué el árbitro soportar esa soberbia de los jugadores del Betis. Está bien, estarán con rabia, lo que sea. Pero para
2: aprieta,
8: eso.
2: Aprieta Mestalla.
7: La gente consciente de que se puede enchufar el equipo.
2: Venga, va.
7: Y conseguir el gol de la igualada desde los 11 metros a. Por mediación de Pepelu, el de siempre.
2: El gol del empate, venga Pepelu. Valde Denia.
8: Vamos.
2: Le encarga de lanzar es penals. Abore Pepelu. La pilota en el 11 metros, venga Ruiz Silva para empatar el partido, para buscar la reacción, la remontada en Mestalla. Allá va Pepelu. Ruiz Silva. Al de Denia para empatar el partido. Pepelu el lanzamiento del penalti.
7: Le dice el colegiado que espere, que todavía le están diciendo algo desde la sala Bor. Ahora
2: pues
7: sí,
2: ahora
7: lanzamiento.
2: Sí. Va el penalt. Va Pepelu, venga. Va el de Denia para empatar el partido. Venga Pepelu, que tense el 1-1. Venga Pepelu. Allá va el de Denia. Va el lanzamiento. ¡Gol! ¡Y gol! De Pepelu. Del de Denia. Para empatar el 1-1. Pepelu de penal.
3: Hola, soc Pepelu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VSF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, l'Itària, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
9: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
10: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
11: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
12: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
13: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. El nou Mestalla. Una experiència que va més allà del futbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amais llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. VCF Radio. Alzira Radio, La Ribera, 107.9. A la Costera, Canal San Radio, 107.4 y Josa FM, 107.2. Safor Radio, 87.6. Per a la Costera y la Canal de Navarrés, Blue Radio, 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre y al Palencia, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Ràdio. VCF Media.

0: El millor de VCF Media.
1: Llegaste aquí siendo casi un niño. Tantos partidos, tantas ligas, tantos momentos que vivimos junto a ti. Tu gente, tu estadio, tu escudo. Desde joven nos enseñaste lo que significaba amar algo. Luchar para conseguirlo y disfrutarlo como nadie. Tu manera de ser hizo que tu imagen fuera reconocida por todo el mundo. Ya te lo decía yo en casa. Hacías amigos allí donde pisabas. Un valencianista único, me decían por la calle, que siempre explicó y compartió su gran amor por estos colores, los mismos que siempre te acompañaron y te acompañarán, porque has sido y eres historia de esta gran familia. Ahora ya descansas en tu casa. En un día tan especial, sabemos que estarás para siempre con nosotros.
0: El millor de VCF Media. ADN Valencia Club de Fútbol.
2: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a un adeu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
3: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
4: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, benvinguda abuela. Mira què anava a dir-me a mi, que estaria així contant al món sencer la passió valencianista de ma abuela Trini. Va néixer al 1935 i sempre deia que, junt de son pare, des de ben menudeta, escoltava el València en una ràdio que tenien. Era tot un privilegi en aquella època. De menut, sempre contava que hi havia una època en la que les dones acompanyades dels homes entraven gratis i que s'esperaven ella i un grup d'amigues i quan veien un grup d'homes entraven darrere, fent com si foren les dones, perquè no tenien diners com per a comprar les entrades, però per veure al seu València el que fera falta. Vas inculcar a tots els teus fills i nets eixe sentiment i en disfrutar de grans moments valencianistes junts. Fins que el metge va dir-te que no te tragares el passe, però tu li deies que no, que el València era la teva vida. I ahí estaves, lluitant contra el càncer i contra tots els rivals que s'enfrontaven al nostre València, amb un somriure d'orella a orella cada vegada que cantaven gol, amb totes les nostres forces. Quan vas tornar a recaure, el primer que tornaves a preguntar va ser si podries seguir anant a Mestalla. I el metge te deia que el primer era la teua salut, que no havies de posar-te nerviosa ni fer cap esforç i tu on estaves. A mi el València me dona vida, doctor. Ma abuela era de traca. A més, absolutament totes les nits s'adormia soltant coses del València. Era indispensable perquè el dia següent, quan ens vèiem, debatíem sobre l'actualitat del València. Recorde l'últim partit que vam anar a Mestalla. Va ser el partit de Llegendes a Mestalla. Quin dia tan màgic! Quan ja estava molt maleta i tenia que vindre el metge a comprovar que estava bé, que no estava desorientada ni res, li preguntava que si se'n recordava l'any que va néixer. I ma abuela deia, ui, això és molt difícil. Pregunta'm per l'alineació del València que te la di de carrereta. Estos Nadals li vàrem regalar la maqueta de Mestalla i al vore-la li donó un abraç dient: ai, el meu València, com el vull jo. No he conegut ni coneixeré a ninguna persona que duga tan a dins el València. Per a mi, el sentiment valencianista és ma abuela. El dorsal número 12 és el de ma abuela. Des del cel no deixes animar mai. Amb un València.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy David Otorbi. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia. De un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de valentía.
4: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
5: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
6: ¡Ay, perdón!
5: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica.
7: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
5: Un sentimiento eterno.
8: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
5: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
9: Un agua, porfa.
10: Son 125 pesetas.
5: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están.
11: Papá,
5: ese es mi asiento.
11: También es el mío.
4: Mestalla es eterno.
12: Hola, soy Tere Morato y escucha Mes Goles en la radio oficial del Valencia.

0: Moments històrics del València.
1: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set jovens amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes, diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda, la història d'una llegenda, 100 anys d'un sentiment etern.
2: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
3: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
4: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
5: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts un dia més a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimecres 5 d'agost, on el València ha continuat entrenant-se, avui així, a la ciutat esportiva de Paterna, preparant el següent partit, el següent compromís que té en esta pretemporada, el més important, el trofeu taronja, el partit de presentació del València davant la seva afició, davant Mestalla, el pròxim dissabte a les 9 de la nit davant el Newcastle. Un entrenament amb la baixa de Luis Rioja, el jugador sevillà, que ahir per la vesprada se va confirmar ixa lesió que patix Luis Rioja en el quàdriceps de la seua cama dreta. Luis Rioja, que ahir ja vos contarem en este informatiu, que no va poder entrenar-se en el dia d'ahir per ixes molèsties que arrossegava en el partit davant l'Stoke City, i després de les proves mèdiques que li van fer a Luis Rioja, ja diguem, se va confirmar ixa lesió muscular que és important, la que patix en el quàdriceps de la seua cama dreta. Per supost, es perdrà el partit del trofeu taronja d'este dissabte. És dubte per a l'inici de la Lliga, però anem a dir una cosa també. Coneguent a Luis Rioja, segur que el sevillà voldrà estar per a l'inici de la Lliga, no perdre's el debut de la pròxima temporada i retallar plaços. Estem convençuts en la seva recuperació. Bueno, pues ara vos contem més detalls del que ha sigut l'entrenament d'avui del València, un València que avui s'entrenarà en doble sessió, matí i vesprada, per a continuar preparant ixe trofeu taronja, i on el míster Carlos Corberán, de cara a ixe partit, pues va continuar perfilant, definint el que serà l'equip titular per a l'inici de la Lliga el pròxim 22 d'agost a l'estadi de Mestalla davant el Celta de Vigo. La columna vertebral d'eixe qui titular sembla clara, això sí, a l'espera que arriben més fitxatges, els nous reforços del València que necessita l'equip de cara a la pròxima temporada. Bueno, pues ara de tot això anem a parlar, i avui també vos explicarem les noves normes arbitrals i del VAR de cara a la pròxima temporada. Sobretot, i després entrarem en més detall, se va perseguir i van haver sancions per pèrdua de temps. El que esperem, sobretot en el tema arbitral del VAR, és que els àrbitres tinguin el mateix criteri, que se pite el mateix en un partit i tinguin el mateix criteri tant per un partit com per a un altre, perquè la temporada passada ja ho vam veure. Però bueno, després expliquem tot això en este informatiu, on també, com cada dia, vos contarem pues, l'actualitat del Mestalla, del València femení, que continuen preparant també així en el dia a dia la seva pretemporada, i els pròxims partits que tenen este cap de setmana. Tot en este informatiu que, com cada dia, ens podeu seguir, ens podeu veure per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Allà on estigueu, se connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube, i podreu pues, seguir-nos i veure este informatiu pues, cada dia. I també des del cotxe ens podeu escoltar, també a través de l'app del València, i per aquests dispositius de CarPlay i Android Auto, ahir pues, també escoltar-nos cada dia. I si no, sou els que vos agrada el podcast, pues bueno, ahí també teniu el podcast cada dia en iVoox i en Apple Podcast per a escoltar el programa a l'hora que vulgueu. Bueno, pues tot preparat, així està. Pablo Orts, què tal?
2: Molt bé, company, amb ixa pretemporada que va avançant, els dies que passen, estem més a prop de tornar al camp de Mestalla en aquesta temporada especial de cara al Trofeu Taronja. Jo crec que tots tenim ganes, no?, de que plegui ja dissabte per a tornar a Mestalla i sobretot, no?, per a eixa posa d'ayer, per a eixa gran cita de la pretemporada davant el Newcastle.
1: És un partidàs, el que s'espera el pròxim dissabte a les 9 de la nit, encara que també el que seran els actes de la presentació de l'equip començarà abans. Ja me, a veure si demà o després demà podem donar-vos ja més detalls, però va ser un partidàs el del València davant el Newcastle. Ja ho hem dit, és el partit més important de la pretemporada del València, el rival més dur, més exigent, un equip de la Premier, i un partidàs que no te pots perdre. Mestalla, ara després comentarem, va presentar una gran entrada, encara queden entrades a la venda, però si no vas a Mestalla, també podràs seguir el Trofeu Taronja, podràs veure, com has vist els partits d'esta pretemporada, per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, com pots veure, ja dic, cada dia, este informatiu. Pablo Orts, anem en l'última hora. Ahir, pues, per la desprada, desgraciadament, se va confirmar ixa lesió muscular que ja advertíem en este informatiu, que Luis Rioja no s'entrenava i que, ja dic, després de les proves mèdiques que li van fer ahir, se confirma aquesta lesió muscular.
2: Sí, de fet, ahir a la vesprada es feia públic aquest informe mèdic amb el qual es comunicava la lesió de Luis Rioja després del partit contra l'Stoke City, i que explicava que després de les proves realitzades el jugador del València, Luis Rioja, presenta una lesió de la musculatura del seu quàdriceps dret, patida el dissabte durant el partit amistós enfront de l'Stoke City. L'interior valencianista seguirà tractament mèdic i de readaptació fins a millora clínica. És el que deia el comunicat d'aquest informe mèdic.
1: Luis Rioja, que se va lesionar en el partit davant l'Stoke City. De fet, ell pues, va acabar el partit, el que tenia previst disputar, però és cert que després del partit va notar unes molèsties. Jair, després d'aixes proves mèdiques, se confirmava pues, ixa lesió muscular en el quàdriceps de la seua cuixa dreta. És una lesió, ja diem, important. Anem a veure, perquè, ja diem, és dubte per a l'inici de la Lliga, encara que el part mèdic del València mai parla pues, de plaços, però és una lesió important. Però ja diem, coneguent al jugador sevillà, segur que no voldrà perdre's este debut en la Lliga la pròxima temporada, i va fer tot el possible per estar de cara a aquest partit davant el Celta de Vigo el 22 d'agost.
2: Sí, jo crec que pues, després de conèixer la lesió, de fer les proves pertinents, jo crec que Luis Rioja ja va agafar el calendari i va començar a veure, no?, el que parlàvem estos dies enrere, aquest intens inici de Lliga, per anar fixant, no?, pues, totes aquestes dates, si no les tenia ja, per a buscar, no?, estar en aquests primers compromisos, bé siga, pues, esperem, perquè no el dia 22 contra el Celta, però si no, pues, tres dies després contra el Betis, sabent que també pues, sempre és un partit especial per a ell, i si no, pues, ja esperar als que venen després, però sobretot, no?, aquests dos primers partits en casa, jo crec que estan en l'horitzó i en el punt de mira de
1: fet,
2: Rioja.
1: Luis Rioja ja, pues, ja està així, en la ciutat esportiva de Paterna, ja ha començat aquest tractament de recuperació de la seua lesió, i ja diem, ell vol estar de cara a lo que serà el debut de la Lliga. Bueno, pues anirem informant d'eixe contratemps pues, que ha tingut el València en la lesió de Luis Rioja, bueno, el passat dissabte en eixe partit davant l'Stoke City. del entrenament de avui, Pablo, bueno, lo que ja contarem en el dia d'ahir, que de Haas, que Diacabí, que Pepelu, que també pues des de l'estaix, bueno, en el cas de Haas se va a retirar en molèsties en el partit davant l'Stock City, però ja advertim que no era res greu, res important. Diacabí se va quedar fora de la convocatòria, més bé per precaució, i Pepelu, recordem que també en ixe fort col que va patir en la costella en el partit davant el Castelló, pues li va impedir, no?, entrenar-se la setmana passada en certa normalitat. Però tots ells s'han tornat a entrenar en normalitat i van estar disponibles per al taronja.
2: Així és, tant Pepelu com De Haas, així com Diacabí, i entrenant-se amb normalitat, novament, ja ho diem que en la jornada d'ahir, així que van sumant entrenaments i estan, no?, en condicions de poder estar disponibles per a Carlos Cuevas el pròxim cap de setmana per aquest trofeu taronja. Al final són bones notícies en estos dies, no?, els que la càrrega és intensa, que sempre, pues, evidentment, sabem que poden passar aquest tipus de circumstàncies, però que siguin qüestions menors i que prompte, no?, en este cas, pues, puguen estar disponibles i estar entrenant, sempre és positiu.
1: I en quant a aixes lesions menors, com per exemple la que va patir, pues, de Acabí, que l'altre dia, divendres passat, en Sant Josep Parc no acabava l'entrenament, després, al ser lesions menors, no se va a forçar a jugadors, ni molt menys. Per això, Diacabí se quedava fora de la convocatòria en aquest partit davant l'Stock City, però, ja diem, no era una lesió greu, com la que pot tindre, pues, Luis Rioja, i, ja dic, estarà, pues, disponible, però tampoc se van a correr riscos, perquè recordem que Diacabí, pues, que ha tornat a reaparèixer en estos partits de pretemporada, després de 6 mesos d'aquesta greu lesió que va patir en el mes de gener, bueno, pues també n'hi ha que anar, pues, poc a poc. Però, ja diem, tant de Haas com Pepelu i Diacabí disponibles per a aquest partit del pròxim dissabte del trofeu taronja. En quant a Fulquier, ahir contàvem que, bueno, que ja havíem vist al jugador de Guadalupe, pues, fer una part de l'entrenament amb el grup, però que anava a entrar de manera, pues, progressiva, perquè també recordem que Fulquier ve d'una lesió important, també va passar pel quiròfan el passat mes de febrer, i ja dic, encara que el jugador està en la recta final de la seva recuperació, les sensacions ahir després de l'entrenament van ser bones, però, pues bueno, avui, per exemple, no ha entrenat, però era el que estava previst.
2: Sí, avui ha tocat altre tipus de treball dins d'aquest procés de recuperació. Ahir, pues, com diem, el que estava previst i el que va succeir és que estiguera parcialment amb el grup, que fera alguns exercicis en l'inici de la sessió en alguns moments puntuals. Ui, el que estava previst és que no fora així i que seguira, no?, aquest treball, aquest procés de recuperació, tant, pues, des del punt de vista de treball específic a nivell de força i de més, com, pues, aquest tractament de rehabilitació, no?, que està portant a terme durant tots aquests mesos. Així que dins de lo que estava previst, avui no ha estat en la gespa, però continua treballant així en la ciutat esportiva de Paterna.
1: Un Dimitri Fulquier que està en la fase final de la seva recuperació i veurem si arriba per a l'inici de la Lliga. També, pues, en el cas de Fulquier, al igual que Diacabí, n'hi ha que anar en molta cura, perquè són lesions importants les que han patit. És cert que ja estan, pues, recuperats en aquesta fase final. Diacabí ja ha reaparegut en l'equip, en el cas de Fulquier no, i encara, pues, li quedarà, pues, un poc, no? Però, bueno, esperem a veure si poguera estar. Sembla difícil, per a l'inici de la Lliga, Dimitri Fulquier. I per acabar el repàs a l'infermeria, Pablo, Sadiq Umar, el davanter nigerià, que recordem, tampoc va estar en l'estadi de St. George Park, se va lesionar, pues, un dia abans de viatjar cap a terres angleses, continua el seu procés de recuperació, tampoc estarà per al trofeu taronja, sí que s'espera que Sadiq arribi per a l'inici de la Lliga.
2: Sí, com diem, no? Parlaves abans de les dates i de lo apretat que està el calendari, doncs bé, pues el que esperem és que, ja que ha aparegut aquesta setmana extra en quant a l'inici de Lliga, pues vuelve la part positiva, ¿no? I és que puga plegar, per exemple, en este cas a Di Kumar, una vegada ja recuperada d'aixa lesió que arrossega les últimes jornades. Anem a veure, anem a estar pendents com evoluciona el davanter, però sento optimistes, ¿no?, de que puga estar en eixe primer partit de Lliga i que Carlos Corberán pues tinga diferents alternatives en una posició tan clau com és la del davanter centre.
1: Bueno, això en quant a l'entrenament d'este matí del València, sí, en la ciutat esportiva de Paterna. Esta vesprada l'equip va continuar pues entrenant-se, avui en doble sessió, matí i vesprada, de cara pues al partit del trofeu taronja, on després anem a parlar pues més coses del que està preparant i que està perfilant també pues el míster Carlos Corberán. Estem a dimecres 5 d'agost, en ple mercat, evidentment, pues de fitxatges, d'altes, d'arribades, d'eixides de jugadors, i també pues el València està pendent d'eixe mercat de fitxatges, pues ja dic que buscant eixe lateral dret que necessita l'equip i que tant el CEO de futbol com la secretaria tècnica pues estan pues mirant eixos jugadors interessants, que estan clars, que estan pues definits, però nosaltres, com ja és habitual, fins que no estiga tot clar, tot acordat i tot pues definit, no entrarem en més detalls. Miren lo que va passar en Thomas Meunier, no? Que estava tot clar, tot acordat, i al final no va fitxar pel València. Bueno, pues en això està el València, buscar ixe lateral dret, més fitxatges, més reforços, també pendents de les eixides que poden haver de jugadors. Bueno, pues André Almeida està a l'espera també de resoldre el seu futur. Hi ha un interès del Swansea pel jugador portuguès del València, però André Almeida continua així en la ciutat esportiva de Paterna. Està pues entrenant-se al marge del grup a l'espera de resoldre el seu futur, però de moment continua així André Almeida, i això vol dir que encara pues no hi ha un acord pues definitiu per a la seva marxa al Swansea.
2: Sí, són circumstàncies que solen donar en aquest tipus de situacions, per això pues continua treballant, encara que avui no està tan bé amb el grup, a l'espera de que pues es solventi aquesta situació o canvi el rumb del que en estos moments estem. Al final són dies de que passen coses, són dies també d'esperar per moments, i anem a veure com evoluciona tant aquesta situació com les altres que comentem, que estan damunt la taula, que estan treballant-se en diferents sentits i a l'espera, no?, de poder anar contant les coses, que al final
1: pues anirem informant i detallant quan toque i quan tot estiga clar, si no després endurem pues passen que n'hi han sempre alguna sorpresa que altra. Però bueno, el que sí que està clar són els fitxatges que ha fet fins ara el València: Justin de Haas, Ali Dien, Rino Sato, Guido Rodríguez, i de fet el València ja ha inscrit en la Lliga tant a Dien com a Justin de Haas, Pablo.
2: Sí, ja figuren com a membres de la plantilla del València en aquest portal de la Lliga. També pues, en el llista de fitxatges de manera oficial, amb la incorporació a data d'avui al València de Aliou Dieng com a jugador lliure. Em fa gràcia, jo és curiós, lo de otro club extranjero no incluido en el listado, poso en la infografia, perquè ve del Al-Ahli, recordem, d'Egipte, i en este cas també l'inscripció com a jugador lliure de Justin de Haas, a plega provinent, ja ho sabem, del Famalicão portuguès. Així que un pas més, no?, dins de tot este procés d'estes dates tan habitual, pues ja estan inscrits estos dos futbolistes en el València, i és un pas també pues important per a estar tranquils, per a saber que ja estan en condició de competir amb els nostres.
1: Justin de Haas, Ali Dien, Rino Sato i Guido Rodríguez, que ja estan inscrits pues Dien i Justin de Haas, i el que hem dit i venim contant pues que s'han adaptat i s'han acoplat molt bé a l'equip, als entrenaments, a tota la metodologia de treball, a tot el que els demana el míster Carlos Corberán, que està molt content, ja dic, amb els fitxatges que ha fet el València, també pues, amb el treball que està fent l'equip en esta pretemporada, però sobretot en el cas dels fitxatges, d'estos reforços de Justin de Haas, de Rino Sato, de Lidien, Guido Rodríguez, pues, ja pues, el coneixíem sobradament. L'important és el que estem dient, que s'han acoplat, s'han adaptat molt bé.

0: en ese contratemps, en la baixa de Luis Rioja, que evidentment no estarà per al trofeu taronja, i en aquesta posició, pues bueno, ahí de moment, que a l'espera ja dic que arriben pues, més fitxatges en el que està treballant el València, ahí per a cobrir a Luis Rioja, bueno, està Danjuma, que podia jugar també en banda, encara que l'hem vist en esta pretemporada jugant de nou, però ell ho va dir l'altre dia després del partit davant l'Stock City, que ell pues, ha fet ixos tres gols en esta pretemporada jugant de nou, però també pot jugar en banda, i ja podia ser una opció. Sato per l'esquerra, Danjuma per banda esquerra, ahí també estaria per banda dreta, perdó, ahí també estaria pues, Otorbi, el canterà, el jugador del Mestalla, estic parlant de cara el trofeu taronja, i Hugo Duro, no? Lo que pot ser l'equip titular, esa columna vertebral en la que ja està treballant el míster, que hem vist en els últims partits i en el Stock City, però a mi se contratens el que estem parlant de Luis Rioja.
1: Sí, ahí ja sabem que hi ha diferents alternatives i ho parlàvem ahir, no? Quan parlàvem també de la polivalència d'un jugador com Danjuma, no? Que també té aquestes alternatives de poder jugar en punta, que en este cas pues el que estiga en la línia ofensiva puga ser Hugo Duro, retrasar aquesta segona línia a Danjuma, obrint opcions per a la banda dreta, per a l'esquerra, en l'aparició de Sato, la possibilitat també de que tinga més minuts, més protagonisme un jove del filial com és David Otorbi. Ahí també tens pues, alternatives, no? de migcampistes d'un perfil diferent que també els hem vist pues, degut a les circumstàncies d'estar en aquestes zones del camp, com pugui ser inclús Dani Raba, no? Que és cert que en esta pretemporada l'estem veient molt centrat, no? En eixa mitja punta, però també té l'opció de caure a banda, és altra de les alternatives, anem a veure, no? Per quina opta en este cas el míster de cara a este partit contra el Newcastle, però hi ha diferents opcions de cara a anar provant ahí en eixa posició de la banda dreta per a suplir a Luis Rioja.
0: Perquè ja dic, el que és l'equip teòricament titular de cara a eixa trofeu taronja, que també podria ser per al debut de la Lliga, sembla clar, en Dimitrievski, el porter que l'altre dia pues, ja va jugar els seus primers minuts, va jugar tot el partit davant l'Stock City. En defensa, pues, i a l'espera que arribi aquest lateral dret en el que està treballant el València per a que, bueno, poder incorporar quant abans. Ahí estaria Rodri Gamón o Montferrer, que són els jugadors canterans que han jugat en aquesta posició en esta pretemporada. César Tàrrega i de Haas com a centrals, Gallà per ixa banda esquerra amb Jesús Vázquez, ixe centre del camp en el doble pivot també sembla clar en Guido Rodríguez, Ugrinis que va jugar l'altre dia, ahí en ixa posició també ha jugat Dien, per davant ixe doble pivot i ja dic pues, de mitja punta, de segon davanter, de deu, com vulguem dir-li, pues, Javi Guerra, que ja dic, pues, ha rendit molt bé, i com diem, i hem comentat abans, i ses bandes, en Sato, en Danjuma i en Hugo Duro. Però la columna vertebral que estem parlant, Pablo, és ixa.
1: Sí, i sobretot comences a pensar en noms i és cert que també hi ha diferents alternatives, no? com pugui ser l'entrada de Pepelu per acumular més homes en el mig del camp o buscar algo diferent, no? De cara a anar adaptant-se a les diferents circumstàncies, com pot ser la lesió de Rioja de la que estem parlant, o com puguen ser altres circumstàncies també durant els partits. Al final hi ha alternatives, inclús, esto ja és més complicat, no? Però Jesús també té eixe recorregut per l'esquerra, que li pot donar pues, algo més de presència a l'equip. Jo crec que hi ha d'on escollir, hi ha diferents alternatives, i tot i les baixes i estos entrebancs que estaven durant la pretemporada, que són habituals, pues, hi ha opcions, no? I pot Carlos Corberán anar provant diferents coses en este partit que tenim per davant, i si resta algú més durant la pretemporada.
0: Bueno, pues ara continuarem parlant de tot això, d'aquest partit del Trofeu Taronja del pròxim dissabte, i tot el que està pues, preparant Carlos Corberán. Ja dic, en vistes al debut de la Lliga davant el Celta de Vigo. D'aquest partit del Trofeu Taronja, recordem, Pablo, que encara queden entrades a la venda, però cada dia que passa, més poquetes.
1: Sí, continuen a la venda, evidentment, les entrades, com ja hem dit, preu especial

0: per a socis VCF i abonats i també pues, eixes entrades per al públic en general. Queda cada vegada menys paper disponible, però encara poden els nostres aficionats acudir al web del València per a comprar les seues entrades per al que és sempre un partit especial des de 10 euros, amb el descompte de soci VCF, poden acudir a este partit, que sempre és bonic. Ho dius tu a l'inici del programa, a veure si demà, després demà, poder donar més detalls del que va ser pues, tota la prèvia, que envolta, com sempre, al Trofeu Taronja, perquè el post que volem que siga, sabem quin és, i és que el València alça este Trofeu Taronja, que esperem que pugui ser així, però al final el més important és que siga tota una festa, com sempre sol ser este Trofeu Taronja al Camp de Mestalla.
1: Ja dic, vos contarem pues, més detalls de tot el que està preparant el València per a este Trofeu Taronja, especial, el partit més important de la temporada per al València, ja dic, davant un gran rival i en detalls jo crec que molt significatius, que ja vos contarem a veure si demà o el divendres. Parlant del Trofeu Taronja, recordem també que demà a Mestalla, al palco VIP de Mestalla, n'hi ha jornada de donació de sang. La Fundació del València, el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, com cada any, organitza pues ixe dia de donació de sang, ixa jornada pues solidària, per a que tots aquells que vulgueu, sigueu valencianistes o no, pugueu donar sang, que fa molta falta, i també pues si aneu a donar sang, pues bueno, també tindreu dos entrades per a poder veure el Trofeu Taronja, Pablo.
0: Sí, des de les 8 i mitja del matí i fins la 1 i mitja del migdia, la llotja de vi del Camp de Mestalla serà aquest punt de donació de sang per a tots aquells que vulguin acudir amb aquest premi, no? Extra, més enllà de pues, la satisfacció d'aportar seu granet d'arena en eixa solidaritat de donar sang, també pues, dos entrades gratis per a cada persona que done sang fins a esgotar existències per a viure eixa València Newcastle United el pròxim dissabte, sempre que, jo insistís, tinguin més de 18 anys, pesen més de 50 quilos i no acudisquen en dejú, que són els requisits per a poder donar sang.
1: I per supost, demà també estarem ahí, en eixa jornada solidària de donació de sang, bueno, per a contar, evidentment, des de Mestalla, com ha anat pues, ixa donació de sang, que ja dim, tanta falta fa. Ara continuem així, en l'informatiu del València.
2: Hola, soy César Tárrega, escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fart. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València, Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un Trofeu Taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una vez, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. Templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
3: Ceste amb les noves equipacions del Valencia Club de Fútbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.
1: Continuem, així en l'informatiu. Estem a les portes de lo que serà el debut de la nova temporada 2026-2027, pel que fa al València, sabeu. Començarà en un inici de temporada molt dur, molt exigent. 3 partits en una setmana, 4 en 15 dies, si contem al Futbol Club Barcelona. Però bueno, com cada temporada, abans que comence la Lliga, la Federació Espanyola de Futbol dona a conèixer pues, la nova reglamentació, les noves normes arbitrals i del VAR que, de cara a lo que va ser pues, la temporada que ve. Ara anem a explicar amb més detalls, bueno, però un poc per a resumir, podien dir que sobretot els àrbitres i el VAR, els àrbitres, van a perseguir més les pèrdues de temps de jugadors dels equips i que això, pues, van haver sancions. Pablo, anem a contar un poc, poc a poc, però bueno, un poc seria això el més significatiu, no?
0: Sí, al final, seguint un poc algunes de les novetats, inclús alguna més que va incloure's de lo que es va produir en el passat Mundial, i és pues buscar certes normes o aplicar certs canvis en la normativa per a tractar de que es perda el mínim temps possible. Ahir la Federació de Futbol, a través del Comitè Tècnic d'Àrbitres, feia una publicació, un document de 30 pàgines, explicant, inclús amb exemples, tots aquests canvis normatius, tots aquests novetats, les quals pues, anem a tractar de algunes d'elles, les més destacades, anar explicant un poc, perquè hi ha alguna que s'ha d'entendre bé, perquè anem a veure si s'apliquen, ho dius tu abans, no? Que les normes s'apliquen per a tots, jo no sé si va haver algun més, però l'any passat, per exemple, una de les novetats era allò de la pèrdua de temps dels porters, que si estaven molt de temps, pues, anava a ser córner, crec que sols li van xiular al València. Anem a veure si totes aquestes normes que anem a comentar ara les estrenem nosaltres també o són per a tots.
1: Vinga, pues anem per parts i sobretot anem a ser didàctics per a que els aficionats del València pues, ho puguen entendre.
0: Pues, les substitucions a partir d'ara tenen un límit de temps, algo que ja s'aplicava durant el Mundial, i són 10 segons. Des que es mostra el cartell electrònic amb el dorsal, el jugador té 10 segons per eixir del camp, per la zona més pròxima en la que estiga. Si no ho fa en aquest període, pues, el jugador que ha d'entrar per ell ha d'esperar a la següent interrupció, no podrà fer-se el canvi de manera immediata. Esto es allò de la norma, anem a veure com s'aplica, i hi ha que dir que quan hi hagi més d'una substitució a la vegada, tots els que vagin a ser substituïts han d'abandonar el camp en aquests 10 segons des de que es comuniqui l'última de les substitucions, si són més d'una, així que 10 segons tenen els futbolistes per abandonar el terreny de joc, i si no, el que entra haurà d'esperar a la pròxima interrupció.
1: Ja dic que el que busca així pues, els àrbitres és evitar les pèrdues de temps de manera pues, innecessària de jugadors i de molts equips. Més coses.
0: Esta és la veritat que hi ha que explicar-la bé, perquè la federació, a través del CTA, pues, té un permís de l'IFAB per a participar en una prova, en este cas, com també farà el futbol anglès esta temporada, i és que és una nova norma que estableix que si el partit es para per la lesió d'un porter, l'entrenador deu designar un jugador per a que abandoni el terreny de joc, que ha d'estar fora mínim un minut després de la renovació del joc.
1: Bo.
0: Si l'entrenador no elegeix a cap jugador, des de que l'àrbitre autoritza l'entrada dels serveis mèdics, ha de ser el capità el que isca automàticament del terreny de joc. Què es busca amb això? Pues evitar que els porters pues, utilitzen el fet de simular molèsties, sí, o al·ludir, o sea, a molèsties,
1: ja
0: per a perdre temps.
1: Que van haver sancions per perdre temps. Sí. Pues esta és una...
0: és complexa,
1: De les que se va aplicar, però com està dient Pablo, és complexa, perquè, cuidao.
0: Sí, perquè evidentment hi ha excepcions, i són tres que són clares. Quan la lesió del porter prové d'una falta que implica un tir lliure, és a dir, si ha sigut objecte de falta i a partir d'ahí pues, té un dolor que necessita ser atès, és de l'equació, i quan es produeix una col·lisió entre el porter i un jugador que obligui a atendre als dos, és a dir, si hi ha un xoc violent que han d'atendre els dos, tampoc s'aplica aquesta norma, o si el porter pues, s'ha fet una bretxa i té sang. O sea, són tres excepcions clares, però en qualsevol altra circumstància ha de ser un jugador en seguida el que estigui disposat a abandonar el terreny de joc i pues, estar fora durant un minut fins que el partit, o sea, una vegada es reprenga el partit, ha d'estar fora un minut de temps real, així diu la norma.
1: Bueno, també el tema d'endarrerir les tretes de banda, les tretes de porta, la llei de l'avantatge en les represes, tot això.
0: És que ells donen la circumstància que fins ara no es produïa, i és cert que ja ho vam veure en el Mundial, no? I ja es va aplicant durant un temps. Si tu tardes molt en fer una treta de banda, pues l'àrbitre pot designar que siga l'altre equip, que pergues la possessió, però ara es suma un poc que si tu en una treta de banda l'efectues mal, és a dir, fas una falta a l'hora de traure una maltreta i el valor va a un rival, l'àrbitre pot considerar que aplica la llei de l'avantatge y el joc continua. Lo mateix passa en una falta. Si tu treus mal la falta o està el baló en moviment, però el baló va a un rival, pot aplicar-se la llei de l'avantatge, com en el cas d'un córner o en la situació, no? Típica jugada que el baló no està ben col·locat o que no treus bé, pues, tot això, si va al rival, pot haver llei de l'avantatge si l'àrbitre ho considera per a que el ritme pues, no baixi.
1: Bueno, pues ja dic que anirem explicant a poc totes aquestes normes perquè la gent ho tinga molt clar.
0: I després, dos coses més perquè sí que van a tindre's en compte. Després de lo de Julián Álvarez, allò del penalti,
1: dels dos tocs,
0: pues, s'ha aclarit un poc. Si es toca dos vegades, pues es repetirà, i si es falla, pues es donarà com a fallat, si es marca, lo dels endarreriments que ja ho hem comentat. I hi ha una altra circumstància que es donava a vegades, que es va treure el porter de porta, però li dona el baló a un central, el central posa la mà i fa com que trau. Pues bueno, esto ja queda clar que no es pot fer, que una vegada un fa com que trau, encara que consideri que no està traguent, si l'altre toca la mà, serà penal. I a partir d'ahí hi ha diferents circumstàncies del VAR que ja, sí, pues, a poc a poc
1: perquè
0: anem explicant.
1: El VAR ara sembla que pot tindre també més marge d'actuació, no? En revisar una segona targeta groga, en corregir fins i tot un córner si està mal, s'ha pitat de manera errònia, no?
0: Sí, va ser pues, un poc en la línia del que hem vist ja en el Mundial, com diem, es va poder intervindre per si hi ha pues, una targeta roja resultant d'una segona groga que siga incorrecta, que fins ara pues, una circumstància que no estava, sobretot diferents casos específics en quant a l'error d'identificació de futbolista que puga donar-se en diferents circumstàncies. El tema dels corners, però així és curiós perquè ha de ser molt ràpid, ha de ser pràcticament immediat, perquè si no pues, el joc es reprèn i deurà pues, donar-se aquesta senyal de televisió obligatòria si es canvia un corner en aquest cas per un saque de porta, si és incorrecte. I també pues, una nova norma que ha d'estar més pendent el VAR en quant a les possibles accions que facin els atacants quan està la pilota parada, és a dir, abans d'un córner i demés, que puguen condicionar el que després passa en l'àrea, pues, ahí també va tindre major presència el VAR, però nosaltres el que anem a fer amb calma és estudiar-nos aquests 30 fulls de document per a poder explicar-ho bé durant els partits, que no va ser fàcil.
1: Poc a poc ho anirem pues, explicant, però sobretot el que demanem als àrbitres, al CT, al Comitè Tècnic d'Àrbitres i al VAR és unanimitat. El mateix criteri arbitral que se pite en un partit i en un altre. Que les mateixes jugades pues se piten en un partit i després en un altre, que ja van veure la temporada passada lo que li va passar al València. Criteri, unanimitat arbitral en tots els partits, i que no se pite una cosa en un camp i després se pite una altra. Això és el que demanem, Pablo.
0: Sí, al final és el que diem abans, no? Allò de la norma del porter, que se li va xiular a València, que li ho xiulen a tots, i totes aquestes normes, aquests canvis, pues que els puguen veure en tots els estadis. Al final, si pues els nostres cometen una infracció d'aquest tipus, que evidentment que se li aplique, però a qualsevol, que siga per a tots, i que a partir d'ahí pues esperem que tots aquests canvis siguin per el bé del futbol, que siga més ràpid, més atractiu, més visual, i que tots gaudim pues, un poquet més del que ja ho fem.
1: Bueno, pues, així ja està. Les noves normes arbitrals i el VAR de cara a la pròxima temporada, que dèiem, pues, anirem contant poc a poc, i en cada partit de cara, pues, el debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost, també està ja en aquesta partida davant el Celta de Vigo. De l'actualitat, el València ja vos heu en compte tot. L'equip s'ha entrenat este matí amb la baixa de Rioja, que és dubte de cara a l'inici de la Lliga, encara que el jugador pues, vol estar, i coneguent-lo segur que va a retallar plaços. Esta vesprada l'equip tornarà a entrenar-se, ja dic, en doble sessió, matí i vesprada, per a preparar aquest trofeu taronja. En quant al mercat, les novetats, esteu preguntant-nos de manera insistent, bueno, de moment no n'hi ha novetats. A l'espera, pues, André Almeida, que puga resoldre el seu futur. El Swansea està interessat en el jugador, però encara no n'hi ha pues, un acord pues, definitiu, i el jugador, ja vos hem contat, que està sí en la ciutat esportiva de Paterna, està entrenant-se al marge del grup, però pues, continua sent jugador del València a l'espera que s'arribi a un acord. I buscant també pues, ixe lateral dret, que és l'objectiu prioritari en el que està treballant a hores d'ara el València, el CEO de futbol, Ron Gurley, la secretaria tècnica, perquè és la posició que necessita reforçar l'equip de cara a la pròxima temporada. Algo més, Pablo? No sé si hi ha res més, no? Anem.
0: No, de moment pel que fa a l'actualitat de l'equip és tot, ja que recordar, no? Pues la donació de sang de demà i també, que ho hem dit durant la setmana, que els abonaments estan en procés d'enviament, que alguns ja el tenen en casa, ja vam veure ahir que tu ja el tenies inclús ja físicament així i que a poc pues, van anar aplegant els domicilis al llarg d'esta setmana com a molt de la pròxima, però si no, tots tenen la disponibilitat de tindre-lo en format electrònic al mòbil.
1: Pues anem ara en l'actualitat de l'acadèmia, que també tenim coses que contar.
5: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
6: Este dissabte, el Santuari del Valencianisme tornarà a bategar ben fart. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle.
7: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez.
6: Las patatas del deporte valenciano. Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
8: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
6: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites.
9: Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
10: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
11: Fames de Sentines, ens ensenyaren a estimarte y a sentir estos colors. Antuem a presa ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
12: VCF Radio, la Academia.
1: La actualidad de la Academia, contada cada día por Vicent Burguete, amb el Mestalla, que está on fire, pues preparant el próximo partido de pretemporada, este cap de semana davant el Cieza, es de Óscar Sánchez. Óscar Sánchez, Donal y Caña, el Chics, ¿no?
0: Buena y calurosa vesprada, Josep Rovira, el València Mestalla que está on fire, y no per el calor que fa, sino per la caña que li está donant el staff tècnic als jugadors. Bona senyal en estos entrenaments de pretemporada per a preparar precisament ese partit este dissabte a les 8 contra el Cieza en territori murcià. El València Mestalla que altra vegada se torna a desplaçar, però ara no li ha anat mal en els dos desplaçaments que ha fet. Primer al Villarreal 0-3, al Villarreal B de Primera Federació, i també al Sandro Lasso 21 1-2 en Pinatar. A veure si és de veure si no hi 2-3.
1: Òscar Sánchez, que té molt clar i està pues intensificant aquests entrenaments també per arribar en les millors condicions possibles a aquest debut de la Lliga del filial.
0: Sí, el 6 de setembre front al Mallorca B, que serà així en el Antonio Puchades. Veurem com aplega el filial a este partit tan important en una temporada pues de prou il·lusió, perquè tenim pues banqueta nova en tota la temporada. Recordem que Òscar Sánchez i el staff van a plegar acabant la temporada passada. Esta serà la primera que estan als mandos del València Mestalla després d'unes molt bones temporades en el juvenil A. I pues el Mestalla que, com diem, este dissabte juga front al Cieza, i la setmana que ve doble cita front al Teruel i també front al Nàstic de Tarragona en el cap de setmana.
1: Ah, sí, però serà ja en l'Antonio Puchades, no?
0: En l'Antonio Puchades, en casa. El dia de l'eclipse serà el Teruel, a les 6 de la vesprada segurament, així que, pues, veurem. Dia especial.
1: Tres partits fins ara fora de casa, si contem el de Cieza, i a la pròxima setmana en casa, sí, en l'Antonio Puchades. Això en quant al Mestalla. Tenim el juvenil en ixe, també de pretemporada, fent la seva pretemporada, evidentment en ixos torneig primer al Cotif, ara el torneig Cante Pro. Esta vesprada tenen partit davant el Sevilla, no?
0: Esta vesprada, 8 hores, recordem que és un torneig que vam guanyar l'any passat. Recordem que també és a les 8 hores esta vesprada insulars, a les 9, si parlem de la península, que me dona a mi que és la de la majoria de gent, així que a les 9 d'Espanya, pues, bueno, de València. Avui ho veurem en el stream del Cante Pro, l'enllaç de l'altre dia, també està en la notícia web, frontal Sevilla, un Sevilla que per ara va guanyar 1-7 la primera jornada a El Paso, l'equip anfitrió, i també ahir va empatar 1-1 front a Las Palmas, equip que també va obtindre el mateix resultat front al València Juvenil, que encara el segon partit de la fase de grups, ara mateix el Sevilla seria primer, Las Palmas segon i València tercer, però tots tenen un partit més que l'equip d'Ojo Rivera.
1: L'actualitat de l'Acadèmia, que vos contem com cada dia. Com cada dia també vos contem l'actualitat del València Femení, que també continua pues, de treball la seva pretemporada. El pròxim partit que tenen les de Miquel Crespo, Pablo, és el dissabte en Oliva Nova, davant el Birmingham.
0: Sí, será en la próxima cita de la pretemporada de Miquel Crespo. Es a partir de esa de la vesprada, será a porta tancada en las instalaciones de Olivanova contra el Birmingham, altre repte important per a les nostres, que continuen avançant en aquesta preparació de cara a l'inici de Lliga. Hem de dir que el partit contra el Levante de la próxima semana canvia d'horari, jugarà de matí per allò de que dia avisen també del Mestalla de l'Eclipse, per a pues, evitar aquestes hores de moment diferent en quant a la il·luminació i també per tot allò que pot comportar, així que canvi d'horari serà en horari matinal, ja donarem tots els detalls, un València femení que està pendent del que està passant en la Copa d'Àfrica, perquè hi ha dos futbolistes, Jasmine Enrabet i Rebeca Elo, les dos ja classificades per als quarts de final. Ahir va ser titular amb Costa d'Ivori, en este cas Rebeca Elo va guanyar per 2-1 la seva selecció, i dissabte tant Costa d'Ivori com el Marroc jugaran els quarts de final contra Argelia i Sud-àfrica respectivament.
1: Bueno, això en quant al primer equip, el València femení, també pues, ja dic, preparant aquest partit davant el Birmingham de pretemporada. El filial del València femení, Vicent, també coneix ja els seus partits de pretemporada. Cuéntanos.
13: El València femení B, que recorden, va tornar a les obres de Víctor García el 23 de juliol. Des d'aquest dia està en pretemporada, post-entrenant, i ara pues per fi coneixen el primer rival, que serà el 8 d'agost front al Mislata femení, també el 19 d'agost front al Llevant, així en casa, el 22 d'agost front al Murcia Promises, el 25 front a la Unió Esportiva Aldaya Club femení, i el 29, atenció ara Robi, perquè és un triangular front al Next Level Teruel i el Castelló femení. En ese triangular tancaran ixes cinc cites de pretemporada per encarar una lliga que serà pues, també molt il·lusionant, perquè és la primera després d'ixascens a segona federació, un any també especial l'any passat, però esta temporada de Víctor García, de les xiques que pues, sabore com li va en segona federació.
1: I acabem este informatiu, Pablo Orch, en l'actualitat la Fundació del València, que demà tindrà eixa jornada solidària de donació de sang, però també ja s'ha tancat el plaç per a la pròxima ruta d'art urbà, ixos murals tan xulos que n'hi ha pues, en ixos pobles de la província de València, pues, ja tenim més ajuntaments com a possibles candidats.
0: Sí, es va tancar ahir el plaç per als ajuntaments per a que presentin la documentació per a optar a, pues, a acollir un dels murals d'esta cinquena edició de la Ruta d'Art Urbà de la Fundació de València. 21 ajuntaments són els que han completat este procediment, han presentat la documentació, i la pròxima setmana coneixerem els quatre escollits per a esta cinquena edició de la ruta, per a seguir conformant d'eixe mapa de valencianisme dins de la Ruta d'Art Urbà, que pues, treballa de manera conjunta la Fundació del València i la Diputació.
1: Això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dimecres 5 d'agost. Si no ens ha pogut escoltar en directe a través de l'app, de la web, del canal de YouTube del València, ahí tens l'app també per a poder-nos veure a qualsevol hora del dia, i si no, pues el nostre podcast en iVoox i en Apple Podcast. Tornem demà.

0: torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
1: Hola, soy Jacobi. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
0: La salud valencianista a VCF Radio.
2: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada, Robi.
2: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
3: Sí, ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim, hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten, i entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres, des dels serveis metges, pensem que és una bona oportunitat d'aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, vinga, que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema, i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que n'hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar, en lo possible, tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
2: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
3: Anem-hi.
2: Primera pregunta.
4: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
3: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant de forma oral com en forma subcutània o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que pugui incloure una malaltia important.
2: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
3: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que s'ha agarrat un gran catarro paregut a una grip.
2: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
5: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
3: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes les malalties que vosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... la veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
2: Tercera pregunta.
6: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
3: Hauríem de vacunar-nos de les malalties que ocorreixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorreixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
2: Quarta pregunta.
7: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
3: Una actividad física intensa es de veres que favoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparat cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
2: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
3: Bueno, ja ho vam dir. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes... que diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules, que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
2: Altra pregunta, penúltima.
8: Soy Aitor. La gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
3: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguen els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el cos sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
2: I l'última pregunta.
9: ¿Cuándo me tengo que vacunar de la gripe?
3: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que no, que enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè soc has estat ahí ficat i sempre ens arriba, acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe, i van fer una campanya que dura des de ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tots els gent grup de risc, inclús la gent ja que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
2: Bueno, doctor, pues t'ha segut la secció d'avui de les vacunes, i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
3: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
2: Molt bé. Bueno, pues... Sap que està triomfant aquesta secció, no?
3: Ho sé. Ja,
2: és de les més escoltades, eh?
3: Personalment, te ho puc comentar, perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen que ho han sentit i que els ha agradat.
2: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana, i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia això, podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
3: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
2: Gràcies, doctor.
3: Vale, a tu.
9: Hola, soy Hanna, escucha todas mis paradas en la radio oficial del València.
10: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
11: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
12: VCF Radio, on millor sonen els gols del València.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.

0: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
1: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio.

fames de St. Ives ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem, en l'informatiu del València, l'informatiu d'UCF Media Ràdio d'este dijous 6 d'agost, ja pràcticament a les portes del trofeu Taronja, d'aquest partit que disputarà el València el pròxim dissabte a les 9 de la nit davant el Newcastle. És el partit més especial, el més important, podríem dir, d'esta pretemporada del València, i aquest trofeu Taronja, que serà la seua 54a edició d'un trofeu, pues, Taronja, sempre especial, però també solidari. I el València, en esta ocasió, pues, ha volgut estar al costat de tots aquests pobles de la Comunitat Valenciana que s'han vist afectats per aquests terribles incendis de les últimes setmanes i que tant de mal, pues, han fet. Per això, el València, en este trofeu Taronja, ha convidat els 18 alcaldes de tots aquests pobles afectats per a que vinguin a Mestalla, per a que tinguin tot el suport, tota la solidaritat i tot el carinyo de Mestalla i de l'afició, pues, valencianista, per a que tots aquests pobles, pues, d'alguna forma se senguin, pues, arropats per Mestalla i pel valencianisme. Bueno, pues ara contem més detalls de tots aquests actes que està previstos per al trofeu Taronja. I parlant de solidaritat, èxit total, èxit rotund avui en eixa jornada de donació de sang que com cada any organitza la Fundació del València i el Centre de Transfusió de Sangs de la Comunitat Valenciana. Ha sigut un èxit tan gran que la Fundació del València i el mateix Centre de Transfusió de Sang han tingut que tallar la llarga cua que hi havia a l'estadi de Mestalla des de primera hora del matí, des de les 6:30 de la matinada, hi havia gent fent cua per a donar sang, i clar, i en veure que no s'anaven a poder atendre de manera segura tot aquestes donacions de sangs, pues s'ha tingut que tallar a mitjan matí i xa cua, ja dic, per a que, pues, tots els donants fins i aquests moments ho feren amb seguretat. Però ja diem, un any més, pues, un èxit, i podríem dir que s'han superat en esta edició totes les expectatives, perquè l'any passat van ser més de 350 donacions. Ara després anirem allí a Mestalla per a conèixer més detalls, però ja dic, va haver un rècord de donació de sang, de la qual cosa s'alegrem i molt, perquè ja diem, els aficionats del València, el valencianisme i, bueno, i la gent en general, evidentment, són conscients de la necessitat de que fa falta de donar sang a aquests bancs de sang de la Comunitat Valenciana, i avui, pues, ja dic, una mostra més. Mentrestant, l'equip, els jugadors que han continuat entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna, preparant ixe partit, ixe trofeu Taronja del dissabte davant el Newcastle. Ara vos contarem l'última hora també de l'entrenament en el dia d'avui, i també vos contarem, pues, l'última hora del mercat de fitxatges del València, pendents de resoldre el futur d'André Almeida, el migcampista portugués. El València té una oferta del Swansea per a que el jugador, pues, puga anar-se'n al club galès, però de moment Almeida no accepta l'oferta. Bueno, ara vos contem més detalls, i com cada dia també, pues, vos contarem l'actualitat de l'acadèmia, sobretot del juvenil de l'acadèmia, que s'ha classificat per a les semifinals del torneig Cante Pro a l'illa de La Palma, on està pues, jugant aquest torneig. A nit li va guanyar al Sevilla i ja està en les semifinals d'un torneig que va guanyar la temporada passada. Pues, dedicar a repassar també l'actualitat del Mestalla, del València femení, que també estan ultimant els seus partits que tenen de pretemporada d'este cap de setmana. Tot en este informatiu, que ja sabeu, com cada dia podeu veure a través de l'app, de la web, del canal de YouTube del València. Des de qualsevol part del món on estigueu, te connectes a l'app, a la web o al canal de YouTube i pots veure en directe este informatiu del València. Ara també, pues en el cotxe pots escoltar-nos a través de l'app del València i pels dispositius de CarPlay i Android Auto. Ahí també pues, pots escoltar este informatiu i tota la nostra programació i tots els partits del València. I si no pots escoltar-nos en directe, pues, com li agrada dir al nostre company Pablo Orts, ahí tens el podcast en iVoox i en Apple Podcast. Tots els dies pots escoltar el nostre programa, el nostre informatiu i tots els continguts que tenim. Anem allà, que tenim moltes coses que contar. Don Pablo Orts, com estem?
2: La veritat que molt bé, i a més posen la bona notícia, no? que ens ha portat aquesta massiva donació de sang del dia d'avui en el camp de Mestalla, i també, no? Coneguem-te a poc els detalls, ara entrarem pues, en profunditat en el que ha anunciat el club en el dia d'avui per al Trofeu Taronja, per aquests moments previs, i també, no? Eixa part de solidaritat, podem dir el Trofeu Taronja més solidari que anem a tindre també amb eixe protagonisme per als 18 municipis afectats pels incendis, per aquest incendi de la Vall d'Uixó i de la Serra d'Espadà, i que pues, també van tindre protagonisme. Ara entrarem en detall, però podem dir que són els dos grans titulars positius del dia.
1: El València, la seva fundació, evidentment sempre està pues, en, desgraciadament, pues, en tot el que sempre ha ocorregut en la comunitat valenciana, en els seus pobles, ha estat ahí al costat, i no vull recordar pues, el que va ocórrer en la Dana, però ara, desgraciadament, aquests terribles incendis que han patit molts pobles de la comunitat valenciana, Vall d'Uixó, tota la serra de la part de la província de Castelló, que tan de mal ha fet, pues, ja dic, tots aquests alcaldes estaran el dissabte en el Trofeu Taronja per a tindre el suport de Mestalla, de tota l'afició valencianista, no? Per a donar-los cariño. I, bueno, i què dir de lo que hem comentat de la jornada de donació de sang. Ara després anirem a Mestalla, que ja dic, ha sigut tot un èxit. Però, Pablo, anem en l'última hora de l'entrenament de l'equip, que avui ha tornat a treballar així en la ciutat esportiva de Paterna, preparant aquest partit davant el Newcastle. Contanos les novetats.
2: Pues un poc en la línia dels últims dies, amb la continuïtat d'aixes sessions d'entrenament d'aquests jugadors que hem estat pendents dies enrere perquè arrossegaven molèsties, com són Pepe, Ludejas i Mukhtar Diakabi. Els tres pues, han entrenat amb normalitat en aixa sessió matinal, i la veritat que continuen pues, progressant en aquesta posada a punt de cara al partit de dissabte. Allò és la notícia, no? De que continuen bé, que no hi ha cap contratemps i pues, poden seguir treballant.
1: Ja dic que són els jugadors que recordem Diakabi no va entrar a la convocatòria davant el partit davant l'Stock City, Pepe Lu que arrossegava i se fort colpe la costella del partit davant el Castelló, de Haske també va caure en molèsties. Van a estar tots disponibles i a punt de cara a aquest partit del Trofeu Taronja. I vos estàvem contant també estos dies que Dimitri Fulquer estava en la part final de la seva recuperació, que anava a entrar de manera progressiva. Avui també l'hem vist en aquests entrenaments.
2: Sí, avui ha tocat pues, fer part de l'entrenament també amb el grup. Ho venim dient, no, estos dies enrere, ha hagut... Pues... fa dos dies sí, ahir pues, treball diferent, avui torna a estar parcialment amb el grup. Al final tot això forma part d'eixe procés de recuperació que entra, com venim dient, en eixa recta final i que a poc pues, va anar guanyant en presència i en intensitat, però avui pues, sí que podem destacar que ha tornat a estar en el grup durant part de la sessió del València en este matí.
1: Bueno, pues això en quant a l'entrenament. S'ha dit que també està recuperant-se d'eixa lesió que li va impedir estar en l'estatge de per terres angleses. Tampoc va jugar el trofeu taronja, continua la seva recuperació, al igual que Luis Rioja, que se confirmava pues, el passat dilluns i sa lesió muscular que va patir en el partit davant l'Stoke City, tampoc estarà per al trofeu taronja, i ja dic, el jugador vol estar per a l'inici de la Lliga, coneguent a Rioja, està sent la ciutat esportiva de Paterna, tractant-se, i ja dic, volent retallar plaços en la seva recuperació, perquè Rioja, ja dic, que és conscient i sap, evidentment, que bueno, és un inici de lliga dur i exigent per al València i vol estar ahí.
2: Sí, perquè realment, pues, a hores d'ara queden més de dues setmanes per a aquest inici de lliga, tenint en compte també que després del primer partit d'eixa jornada 2 tindrem el de la jornada 1, que són 3 dies després, és a dir, queda marge encara de temps per a poder apretar en eixa recuperació, per a poder tractar de aplegar, com diem, si no pot ser el primer, al segon, perquè serà immediatament després els dos a més en el camp de Mestalla, en tot el que significa per als nostres, així que anem a veure com evoluciona eixa lesió de Luis Rioja.
1: Bueno, pues això en quant a l'entrenament este matí de l'equip. Ahir van treballar en doble sessió, matí i vesprada. Demà tornarà pues, a entrenar-se el València preparant eixe partit del Trofeu Taronja i el dissabte pues, el partit a l'estadi de Mestalla per a, bueno, per a enfrontar-se ja pues aixe rival pues més important, podríem dir, la pretemporada, més exigent i més dur, no? Hi ha un rival pues d'entitat com va ser el Newcastle. I el míster Carlos Corberán, que ja pues va perfilant, va definint el que pot ser també aixe equip titular per al taronja, que pot ser molt semblant a l'espera que arriben els reforços, els fitxatges del València, el que comença en la lliga el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Ja ho hem comentat en aquesta columna vertebral que sembla molt clara en Dimitrievski, en De Haas i en Tàrrega com a centrals, en Guido Rodríguez en aquest doble pivot, en Ugrinic per davant, Javi Guerra en aquesta lesió i aquest contratemps que han tingut de Luis Rioja de cara pues, el trofeu taronja. Ahí està Dan Juma per a jugar en una de les bandes, encara que ha jugat en esta pretemporada de davanter i marcant gols, però bueno, de cara al taronja, demà aprofundirem en la nostra prèvia, Pablo, però ixe pot ser l'11 de cara a ixe partit tan especial que sempre és el trofeu taronja.
2: Sí, demà podrem pues, un poc començar, no?, a fer ixa porra dels 11, però més o menys, per el que estem veient durant la pretemporada, conforme va avançant partit a partit, pues per ahí poden anar els tirs. Al final, també el que es busca en aquestes setmanes és ja començar a que el bloc vagi conjuntant-se, pensant, no?, en aquests primers partits de Lliga, que puguen donar-se aquests automatismes, però com ja hem comentat dies enrere, hi ha diferents alternatives per a aquests espais, no?, que poden estar més en dubte i que suposa que anirà provant, no?, també en este partit el tècnic Carlos Corberán de cara a aquest inici de Lliga que, com venim dient, com va ser tan intens, també va provocar que en les primeres setmanes tinguin que participar molts futbolistes perquè van acumular-se els partits. Per tant, tenen que estar pues, tots a punt i segur que veurem totes les alternatives que estem parlant en les diferents posicions en les primeres setmanes ja de competició.
1: Bueno, pues això en quant a l'actualitat de l'equip de cara a aquest partit davant el Newcastle. Ara després també parlarem del rival, que també pues, arribarà a Mestalla amb novetats. Però anem també pues, en l'última hora del mercat de fitxatges. El València pendent de resoldre el futur d'André Almeida, del migcampista portuguès, que bueno, té una oferta del Swansea. El jugador pues, no li convenç, encara no l'ha acceptat. El València pues, té un acord amb el club galès, però falta la decisió que prenga pues, el futbolista, que de moment no l'accepta. I mentrestant, pues, André Almeida, com fan tots els clubs de futbol per a preservar l'estat físic del jugador, per a evitar lesions importants quan estàs, pues, en una operació tan a prop de poder-se tancar, pues, Almeida estos dies s'ha entrenat al marge del grup. Bueno, pues esperarem a veure quina és la decisió final que prenga André Almeida, i si no se resol en els pròxims dies, pues evidentment André Almeida tornarà als entrenaments de l'equip, a l'espera, ja dic, de resoldre el seu futur, que així està la situació, Pablo.
2: Sí, perquè com estem dient, pues està esta negociació sobre la taula, en cas de no fructificar, pues tornarà a la dinàmica habitual, és una qüestió que sol produir-se en aquest tipus de situacions. Anem a veure com acaba tot en aquestes pròximes hores, si hi ha algun canvi en quant a la direcció de les negociacions, però com dius, hi havia un acord, s'està a l'espera de que puga, pues, fructificar, i si no, pues a seguir treballant, que al final és el que ens toca.
1: Bueno, pues això és la situació en quant a André Almeida, i la situació també del mercat del València, que continua treballant en buscar aquests reforços, aquests fitxatges, el lateral dret, que és la prioritat en aquests moments per a reforçar l'equip en aquesta posició, on fins ara, recordem, i a l'espera que se recupere, pues, Fulquier, que encara està en tram final i va ser molt difícil que arribi per a la Lliga, estan jugant els canterans, Rodrigo Gamón i Montferrer, però València també està treballant en la incorporació d'eixe lateral dret. Però en aquests moments, un poc, pues, el foco està sobre André Almeida, després d'eixe acord, principi d'acord que s'havia arribat, però faltava la decisió del jugador, que encara, pues, no li convenç anar-se'n al club galès, i de moment, pues, continua així en València. Ja dic, cas de que no se resolga en els pròxims dies, André Almeida tornarà, pues, als entrenaments amb el grup, i serà un mes de la plantilla. Això en quant al mercat de fitxatges, encara que Guido Rodríguez, ahir contàvem que de Hassi dient, havien sigut inscrits en la Lliga, hem vist ja Guido Rodríguez, podríem dir, reinscrit, perquè Guido Rodríguez, recordem que va ser jugador del València la passada temporada, la segona volta de la Lliga, va vindre al mercat d'hivern, el València, pues, tancava este estiu de nou, pues, el fitxatge, la incorporació de Guido Rodríguez, i ara, pues, l'hem vist reinscrit en la Lliga, Pablo.
2: Sí, per això no apareix en la pestanya de fitxatges de la Lliga, però ja està en la plantilla del València, en aquest portal oficial de la competició de la Lliga, com a futbolista del València, per allò de que ja era futbolista, canvia el contracte i demés, i per això estava o no estava, doncs ara torna ja a estar, evidentment, una vegada ja està reinscrit com a futbolista del València, així que, doncs, un pas més dins de tot aquest procés del mercat de fitxatges, a ir com diem, amb la incorporació ja de manera oficial, perquè fa les inscripcions de Dieng i de Haas, i ara també, doncs, en aquesta reinscripció de Guido Rodríguez, que ja de totes podrà estar en aquest primer partit si la salut ho permet.
1: Són els quatre fitxatges que ha fet el València fins ara, perquè dic que encara falten per vindre, i seran els al·licients de cara al trofeu taronja, doncs, vore a de Haas, vore a Dieng, vore al japonès Rino Sato, i bueno, a Guido Rodríguez ja l'havien vist, però sobretot els nous, les noves cares, encara que ja els hem vist en els partits davant del DC Castelló, però de cara al taronja també, pues ja dic que sí, ese partit especial per veure fins ara els quatre fitxatges que ha fet el València.
2: Però bueno, tornar a veure Guido tampoc està de més, perquè al final és un futbolista que ja ho va demostrar en el tram final de la temporada passada, que, pues, està criat a tindre un rol important. També és l'aposta que ha fet el club per la seva continuïtat, això demostra, i també, no? Pues el que esperem és que, pues, continue vehiculant un poc eixe mig del camp junt a els diferents companys que puguen acompanyar-lo, i que agafe, no?, eixe ritme competitiu de cara a inici de Lliga, com diem, dur i exigent que va tindre l'equip, i evidentment ell ja sap el que és jugar en Mestalla, no ho saben encara Liu Dieng, Rino Sato i Justin de Haas, i van a tindre aquesta oportunitat el pròxim dissabte.
1: Bueno, pues el València preparant el trofeu taronja amb els seus fitxatges, i el Newcastle, el rival que arribarà a Mestalla, com diem, amb nou entrenador. Ahir el club anglès feia oficial pues que el tècnic alemany Matthias Jaichli és el nou entrenador del Newcastle.
2: Sí, després de la dimissió del seu anterior tècnic fa uns dies, de l'eixida pactada, pues, en este cas ja tenen substitut. De fet, ja està treballant el tècnic alemà en les instal·lacions de la ciutat esportiva del Newcastle, dirigint a un equip que vindrà el pròxim cap de setmana hacia València en busca de recuperar un poc la estabilitat d'un estiu que està sent complicat per a ells, com diem, amb canvi de tècnic inclòs, i en el que pues, estan produint, ja ho venim dient dies enrere, eixides importants i a punt de confirmar-se en una altra, perquè han eixit jugadors com Anthony Gordon, com Sandro Tonali, per quantitats molt, molt importants, a més també pues, de diferents futbolistes que acaben en contracte. És cert que s'han reforçat, l'últim d'ells ho comentàvem amb l'ex del Braga, amb el porter Lucas Hornicek.
1: I Bruno Guimarães també s'ha anat al...
2: Sí, sí, ahí anava.
1: És
2: que
1: ¿no?
2: De moment no és oficial, però tot apunta que va eixir també un futbolista determinant com és Bruno Guimaraes. Anem a veure com reacciona en el mercat, però està sent un any de canvis en aquest projecte del Newcastle, que tot i això pues no podem obviar que és un rival potent, que és un equip de primer nivell i que pues complicarà les coses als nostres. Esperem que siga així en el camp de Mestalla.
1: És el rival més seriós, podríem dir, de València en esta pretemporada, i un bon test de cara a lo que serà l'inici de la Lliga del València el pròxim 22 d'agost. Un equip, com estem parlant de la Premier, el Newcastle, que sí, que té, pues, arriba pues, en baixes importants, però així ni tot té una gran plantilla, i jo crec que serà un partidàs el del pròxim dissabte en Mestalla a les 9 de la nit. Anem en tot el que està previst, Pablo, per a eixe trofeu taronja, per a eixos actes. Ja dic, un trofeu taronja molt especial, està 50.

0: Pues ens ha portat, ens han tingut a tots preocupats durant les últimes setmanes i encara continuem estant en una zona tan afectada. Pues van estar presents en el camp de Mestalla els alcaldes, i això és, jo crec que, la gran notícia en quant a la solidaritat, més enllà del que hem comentat també abans, ja després incidirem, de les donacions de sang, però van a ser més reactivitats previstes. Al voltant de les 7:30 podem dir que començarà tot, perquè va arribar l'equip en autobús, com és habitual en els partits a casa, i ahir li hem de sumar que començarà, per dir-ho entre cometes, l'actuació de la banda, precisament de la Vall d'Uixó, que és la que va acompanyar va acompanyar-nos en el camp de Mestalla en este partit, sumant,
1: que és un d'aixòs,
0: no?
1: Pobles, evidentment, que s'ha vist afectat. El València, a part de convidar els 18 alcaldes, entre ells el de la Vall d'Uixó, també estarà pues, la seva banda, bueno, pues, per a rebre tot el suport, tot el carinyo i tota la solidaritat de Mestalla del valencianisme.
0: Sí, com diem, començarà la seva actuació en la plegada dels equips a partir de les 7:30 i pues, un ratet més tard, pues, ja, una vegada al 7:30 s'obriran les portes perquè pugui accedir el públic, perquè pues, el que viurem a partir d'ahí és el moment, no?, que molts esperen, i és l'eixida dels jugadors i del cos tècnic al terreny de joc. La plantilla votarà a la gespa per línies i formarà mirant cap a la tribuna amb aquesta foto tradicional del trofeu taronja de la prèvia del nostre trofeu amb els integrants de la plantilla.
1: Per cert, el València, que jugarà el trofeu taronja en la segona equipació Puma, que se va presentar pues, la setmana passada, pues, l'estrenarà el dissabte a Mestalla.
0: Sí, és altra de les novetats, i és que el València va jugar amb aquest away kit, un disseny que ret homenatge a la mar i a la nostra terra, amb aquests colors blau i els detalls en taronja mediterrani, en aquest mediterrani en orange de Puma. Va ser pues, una cosa especial per a lluir esta segona equipació en un partit en el que ens enfrontarem al Newcastle. Però abans hi ha que dir que després de la foto hem de destacar que també hi haurà jugadors de l'acadèmia, representants del futur del València, que estaran en el terreny de joc amb una lona inspirada en el mural de Ribarroja del Túria, dins de la ruta d'art urbà, i que és també un homenatge al propi camp de Mestalla en esta temporada tan especial. I, per últim, abans del partit, altre moment especial amb protagonisme, com diem abans, per a la banda de la Vall d'Uixó, perquè hi haurà una interpretació especial de l'himne de la Comunitat Valenciana, així que altre moment d'aixòs que ens posaran segur els pèls de punta.
1: I el trofeu taronja, esperem que siga per al València, que entregarà pues, una de les nostres llegendes, un dels grans golejadors en la història del València, com és Vicent Guillot.
0: Sí, ell era l'encarregat d'entregar el trofeu al guanyador, com diem, esperem que siga al nostre capità, José Gallà, perquè pues, és una de les persones, jo no sabria dir-te, jo crec que sí, dels jugadors més majors que han pogut estar al camp de Mestalla, una llegenda valencianista com Vicent Guillot, que pues, encara té la sort de poder disfrutar del Coliseu valencianista.
1: I si enguany, en este 2026 en el que estem, és l'any de Pep Claramunt, a partir del 2027 serà l'any de Vicent Guillot, que va ser quan va néixer pues, la nostra llegenda. O sea que estem en l'any Claramunt i l'any que ve, el 2027, l'any de Vicent Guillot. Així no ho va acordar el seu poble, Aldaia, i també pues, ahí estarà el València. Algo més, se deixem?
0: En principi és tot més o menys el que envolta, encara que no podem descartar que hi hagi alguna sorpresa, alguna novetat més que contarem en els pròxims dies, i evidentment el que no vulga perdre's cap detall, que sàpiga que tot el que passa en el camp de Mestalla ho va poder seguir també per esta casa, per la ràdio, per l'app, per el web, per el canal de YouTube, per el canal de Twitch. Anem a contar tot el que passe en este trofeu taronja des de ben pronte, des de la prèvia.
1: Sí, heu pogut veure a través de l'app, de la web i el canal de YouTube, pues, aquests partits de pretemporada davant l'Eldense, davant el Castelló, davant l'Stock City i, per supost, el dissabte en Mestalla. ese trofeu taronja, la 54 edició, pues ahí estarem, pues minuts abans de les 8 de la vesprada.

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a situarnos en el tiempo para escuchar otro fragmento de la historia del Valencia, en este caso, una parte de ese documental alrededor de la figura de Petja Mijatović, que publicó un diario valenciano a mediados de los años 90, antes de que tomase la decisión de abandonar el Valencia Club de Fútbol.
2: Frente al Werder Bremen, Mijatović deleita al personal con uno de los disparos más difíciles, pero también el más bello en su estética, fuerte y preciso. Con aparente facilidad, es capaz de salvar la entrada del adversario y, buscando la verticalidad, picar el esférico de un modo insultante para el contrario. En el tiro directo ha sido el verdugo de todo guardameta. No ha respetado colores, campos ni rivales. Por arriba y rasantes. Mijatović se abraza a Pénez. Ambos junto a Belodedic formaron la famosa conexión balcánica. Y aquí la repetición para no perder detalle. Saca en falta a Rollo. Y presten atención. Petja en jugada individual se encara a puerta. No perdona el diablo montenegrino. Se convirtió en líder de la plantilla y en el objetivo de directivos y seguidores. Está hecho sin duda de una pasta especial. Desde el centro del terreno de juego, más de 45 metros. Con la precisión que le caracteriza, dispara el esférico que tras tocar la base del poste, entra inexorable en la red ante la mirada atónita de miles de aficionados. Antológico.
0: VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era.
3: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb pistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad. La potencia, la fiabilidad, no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Ricardo Arias i Tendillo el tingueren com a company de vestidor, tu el tingueres com a delegat.
2: Com a delegat.
1: Com era, com a delegat, Juan Sol?
2: Com estem dient, no? És que ell és natural. Ell és la mateixa persona, siguem delegat, que siguem xuar, que siguem companyero, que siguem pues, conseller, és de la mateixa forma, no? Entonces, jo recordo, i vull contar-ho perquè a ell li agradaria que ho contarem, perquè per això havíem viscut junts i havíem passat aventures positives, negatives, i ja està. I entonces, ell quan venia, quan era delegat, que venia, claro, el delegat viatja sempre en l'equip i prepara pues, els hotels o les estances on tenim que estar, la connexió amb l'entrenador i demés. I vam fer una concentració en Font Romeu, que jo crec que tu estaves també en Font Romeu, no me'n recordo segur.
1: Encara no.
2: I bueno, i allí una pretemporada és llarga, se fa llarga, ja ho sabem tots que se fa llarga, i n'hi havia que passar el rato moltes vegades pues, distraguent-se d'alguna manera, no? I nosaltres pues, se mos va ocurrir fer una anècdota que tinguérem en Bernardo España. I Juan no estava, però a Juan li ho contaren, i qui li ho va contar va ser la Guàrdia Civil, perquè cridaren al delegat de l'equip, la Guàrdia Civil de la població de Font Romeu, diguent-li que la nit anterior havien vist pues, un moto de gent, unes pintes molt rares, donant por a la gent i fent que els cotxes que entraven a la població donaren mitja volta i se n'anaren. I entonces la Guàrdia Civil pues, pregunta al delegat, que era Juan Cruzol, claro, i Juan, claro, com sempre, justificava les coses i tal i qual, però claro, agarra i me crida per telèfon. I me crida per telèfon a l'habitació i me diu, Loki, ¿Qué hicisteis ayer? ¿Anoche qué pasó? Yo, no, ¿qué pasó? No, nada, no. No, ¿por qué? Si no, ha venido la Guardia Civil diciendo que habían marcianos en la carretera. pues Loki, pues diles que si son marcianos que lo busquen, pero aquí no sabemos nada. I el Loki intentava justificar davant de la Guàrdia Civil que ahí no havia passat res. Bueno, era que lo que estaven dient, no? Era tocor, no? Intentava justificar les coses de la millor manera possible, inclús jo diria que en alguna ocasió ha sigut perjudicat i mai ha sentit una mala paraula d'ell per sentir-se perjudicat. I no parle de nosaltres. Parle de circumstàncies que es donaren en el seu moment, en el club, i ho va pagar ell. I mai ha dit res. Mai ha dit res.
3: Hola, soy Javi Guerra. Celebro a todos nuestros goles en la radio oficial del club.
0: Valencianista ahorra, repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
4: VCF Ràdio. El millor son en els gols del València.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem, en l'informatiu del València, l'informatiu d'UCF Media Ràdio d'este dijous 6 d'agost. Ja pràcticament a les portes del trofeu taronja, d'aquest partit que disputarà el València el pròxim dissabte a les 9 de la nit davant el Newcastle. És el partit més especial, el més important, podríem dir, d'esta pretemporada del València, i se trofeu taronja, que serà la seua 54 edició d'un trofeu, pues, taronja, sempre especial, però també solidari. I el València, en esta ocasió, pues, ha volgut estar al costat de tots aquests pobles de la Comunitat Valenciana que s'han vist afectats per aquests terribles incendis de les últimes setmanes i que tant de mal, pues, han fet. Per això, el València, en este trofeu taronja, ha convidat els 18 alcaldes de tots aquests pobles afectats per a que vinguin a Mestalla, per a que tinguin tot el suport, tota la solidaritat i tot el carinyo de Mestalla i de l'afició, pues, valencianista, per a que tots aquests pobles, pues, d'alguna forma, se senguin, pues, arropats per Mestalla i pel valencianisme. Bueno, pues ara contem més detalls de tots aquests actes que està previstos per al trofeu taronja. I parlant de solidaritat, èxit total, èxit rotund, avui, en eixa jornada de donació de sang que, com cada any, organitza la Fundació del València i el Centre de Transfusió de Sangs de la Comunitat Valenciana. Ha sigut un èxit tan gran que la Fundació del València i el mateix Centre de Transfusió de Sang han tingut que tallar la llarga cua que hi havia a l'estadi de Mestalla des de primera hora del matí, des de les 6:30 de la matinada, hi havia gent fent cua per a donar sang, i clar, i en veure que no s'anaven a poder atendre de manera segura tot aquestes donació de sangs, pues ha tingut que tallar a mitjan matí i xa cua, ja dic, per a que, pues, tots els donants fins a aquests moments ho feren amb seguretat. Però ja diem, un any més, pues, un èxit, i podríem dir que s'han superat en esta edició totes les expectatives, perquè l'any passat van ser més de 350 donacions. Ara després anirem allí a Mestalla per a conèixer més detalls, però ja dic, va haver un rècord de donació de sang, de la qual cosa s'alegrem i molt, perquè ja diem, els aficionats del València, el valencianisme i, bueno, i la gent en general, evidentment, són conscients de la necessitat que fa falta de donar sang a aquests bancs de sang de la Comunitat Valenciana, i avui, pues, ja dic, una mostra més. Mentrestant, l'equip, els jugadors que han continuat entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna, preparant aquest partit, aquest trofeu taronja del dissabte davant el Newcastle. Ara vos contarem l'última hora també de l'entrenament en el dia d'avui, i també vos contarem, pues, l'última hora del mercat de fitxatges del València, pendents de resoldre el futur d'André Almeida, el migcampista portuguès. El València té una oferta del Swansea per a que el jugador, pues, puga anar-se'n al club galès, però de moment Almeida no accepta l'oferta. Bueno, ara vos contem més detalls, i com cada dia també, pues, vos contarem l'actualitat de l'acadèmia, sobretot el juvenil de l'acadèmia, que s'ha classificat per a les semifinals del torneig Cante Pro a l'illa de La Palma, on està pues, jugant aquest torneig. Anit li va guanyar al Sevilla i ja està en les semifinals d'un torneig que va guanyar la temporada passada. Pues, ja dic, ara repassarem també l'actualitat del Mestalla, del València femení, que també estan ultimant els seus partits que tenen de pretemporada d'este cap de setmana. Tot en este informatiu, que ja sabeu, com cada dia podeu veure a través de l'app, de la web, del canal de YouTube del València. Des de qualsevol part del món on estigueu, te connectes a l'app, a la web o al canal de YouTube i pots veure en directe este informatiu del València. Ara també, pues en el cotxe pots escoltar-nos a través de l'app del València i pels dispositius de CarPlay i Android Auto. Ahí també pues, pots escoltar este informatiu i tota la nostra programació i tots els partits del València. I si no pots escoltar-nos en directe, pues, com li agrada dir al nostre company Pablo Orts, ahí tens el podcast en iVoox i en Apple Podcast. Tots els dies pots escoltar el nostre programa, el nostre informatiu i tots els continguts que tenim. Anem allà, que tenim moltes coses que contar. Don Pablo Orts, com estem?
2: La veritat que molt bé, i a més posen la bona notícia, no? que ens ha portat aquesta massiva donació de sang del dia d'avui en el camp de Mestalla, i també, no?, coneguem a poc els detalls. Ara entrarem pues, en profunditat en el que ha anunciat el club en el dia d'avui per al Trofeu Taronja, per aquests moments previs, i també, no?, aquesta part de solidaritat, podem dir el Trofeu Taronja més solidari que anem a tindre també amb aquest protagonisme per als 18 municipis afectats pels incendis, per aquest incendi de la Vall d'Uixó, de la Serra d'Espadà, i que pues, també van tindre protagonisme. Ara entrarem en detall, però podem dir que són els dos grans titulars positius del dia.
1: El València, la seva fundació, evidentment, sempre està, pues, desgraciadament, pues, en tot el que sempre ha ocorregut en la comunitat valenciana, en els seus pobles, ha estat ahí al costat. I no vull recordar pues, el que va ocórrer en la Dana. Però ara, desgraciadament, aquests terribles incendis que han patit molts pobles de la comunitat valenciana, Vall d'Uixó, tota la serra de la part de la província de Castelló, que tant de mal ha fet, pues, ja dic, tots aquests alcaldes estaran el dissabte en el Trofeu Taronja per a tindre el suport de Mestalla, de tota l'afició valencianista, no? Per a donar-los carinyo. I, bueno, i què dir de lo que hem comentat de la jornada de donació de sang. Ara després anirem a Mestalla, que ja dic, ha sigut tot un èxit. Però, Pablo, anem en l'última hora de l'entrenament de l'equip, que avui ha tornat a treballar, així en la ciutat esportiva de Paterna, preparant aquest partit davant el Newcastle. Conta-nos les novetats.
2: Pues un poc en la línia dels últims dies, amb la continuïtat d'aixes sessions d'entrenament d'aquests jugadors que hem estat pendents dies enrere perquè arrossegaven molèsties, com són Pepe, Ludejas i Mukhtar Diakabi. Els tres pues, han entrenat amb normalitat en aixa sessió matinal i la veritat que continuen pues, progressant en aixa posada a punt de cara al partit de dissabte. Allò és la notícia, no?, de que continuen bé, que no hi ha cap contratemps i pues, poden seguir treballant.
1: Ja dic que són els jugadors que recordem Diakabi no va entrar a la convocatòria davant el partit davant l'Stock City, Pepe Lu que arrossegava ixe fort colp en la costella del partit davant el Castelló, de Haske que també va caure en molèsties. Van a estar tots disponibles i a punt de cara i se partir el Trofeu Taronja. I vos estàvem contant també estos dies que Dimitri Fulquera estava en la part final de la seva recuperació, que anava a entrar de manera progressiva. Avui també l'hem vist en eixos entrenaments.
2: Sí, avui ha tocat pues, fer part de l'entrenament també amb el grup. Ho venim dient estos dies enrere. Ha hagut, pues, fa dos dies sí, ahir pues, treball diferent, avui torna a estar parcialment amb el grup. Al final, tot això forma part d'eixe procés de recuperació que entra, com venim dient, en eixa recta final i que a poc pues, va anar guanyant en presència i en intensitat, però avui pues, sí que podem destacar que ha tornat a estar en el grup durant part de la sessió del València en este matí.
1: Bueno, pues això en quant a l'entrenament. S'ha dit que també està recuperant-se d'eixa lesió que li va impedir estar en l'estatge de per terres angleses. Tampoc va jugar el trofeu taronja, continua la seva recuperació, al igual que Luis Rioja, que se confirmava pues, el passat dilluns, i sa lesió muscular que va patir en el partit davant l'Stoke City, tampoc estarà per al trofeu taronja. I ja dic, el jugador vol estar per a l'inici de la Lliga, coneguent a Rioja, està sent la ciutat esportiva de Paterna tractant-se, i ja dic, volent retallar plaços en la seva recuperació, perquè Rioja, ja dic, que és conscient i sap, evidentment, que bueno, és un inici de Lliga dur i exigent per al València, i vol estar ahí.
2: Sí, perquè realment pues, a hores d'ara queden més de 2 setmanes per a aquest inici de Lliga, tenint en compte també que després del primer partit d'aquesta jornada 2 tindrem el de la jornada 1, que són 3 dies després, és a dir, queda marge encara de temps per a poder apretar en aquesta recuperació, per a poder tractar de aplegar, com diem, si no pot ser el primer, al segon, perquè serà immediatament després els dos a més, en el camp de Mestalla, en tot el que significa per als nostres. Així que anem a veure com evoluciona eixa lesió de Luis Rioja.
1: Bueno, pues, això en quant a l'entrenament este matí de l'equip. Ahir van treballar en doble sessió, matí i vesprada. Demà tornarà pues, a entrenar-se el València preparant eixe partit del Trofeu Taronja, i el dissabte pues, el partit a l'estadi de Mestalla per a, bueno, per enfrontar-se ja pues aixe rival pues més important, podríem dir, la pretemporada, més exigent i més dur, no? Hi ha un rival pues d'entitat com va ser el Newcastle, i el míster Carlos Corberán, que ja pues va perfilant, va definint el que pot ser també aixe equip titular per al taronja, que pot ser molt semblant a l'espera que arriben els reforços, els fitxatges del València, el que comença en la Lliga el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Ja ho hem comentat en aquesta columna vertebral que sembla molt clara en Dimitrievski, en De Haas i en Tàrrega com a centrals, en Guido Rodríguez en aquest doble pivot, en Ugrinich, per davant Javi Guerra, en aquesta lesió i aquest contratemps que han tingut de Luis Rioja, de cara pues, el trofeu taronja, ahí està Dan Juma per a jugar en una de les bandes, encara que ha jugat en esta pretemporada de davanter i marcant gols. Però, bueno, de cara al taronja, demà aprofundirem en la nostra prèvia, Pablo, però ixe pot ser l'11 de cara a ixe partit tan especial que sempre és el trofeu taronja.
2: Sí, demà podrem pues, un poc començar, no?, a fer ixa porra dels 11, però més o menys, per el que estem veient durant la pretemporada, conforme va avançant partit a partit, pues per ahí poden anar els tirs. Al final, també el que es busca en aquestes setmanes és ja començar a que el bloc vagi conjuntant-se, pensant, no, en aquests primers partits de Lliga, que puguen donar-se aquests automatismes, però com ja hem comentat dies enrere, hi ha diferents alternatives per a aquests espais, no?, que poden estar més en dubte, i que suposo que anirà provant, no?, també en este partit el tècnic Carlos Corberán, de cara a aquest inici de Lliga que, com venim dient, com va ser tan intens, també va provocar que en les primeres setmanes tinguin que participar molts futbolistes perquè van acumular-se els partits. Per tant, tenen que estar pues, tots a punt, i segur que veurem totes les alternatives que estem parlant en les diferents posicions en les primeres setmanes ja de competició.
1: Bueno, pues això en quant a l'actualitat de l'equip de cara a aquest partit davant el Newcastle. Ara després també parlarem del rival, que també pues, arribarà més talla amb novetats. Però anem també pues, en l'última hora del mercat de fitxatges. El València pendent de resoldre el futur d'André Almeida, del migcampista portuguès, que bueno, té una oferta del Swansea. El jugador pues, no li convenç, encara no l'ha acceptat. El València pues, té un acord amb el club galès, però falta la decisió que prenga pues, el futbolista, que de moment no l'accepta. I mentrestant, pues, André Almeida, com fan tots els clubs de futbol per a preservar l'estat físic del jugador, per a evitar lesions importants quan estàs pues, en una operació tan a prop de poder-se tancar, pues, Almeida estos dies s'ha entrenat al marge del grup. Bueno, pues esperarem a veure quina és la decisió final que prenga André Almeida, i si no se resol en els pròxims dies, pues evidentment André Almeida tornarà als entrenaments de l'equip, ara espera, ja dic, de resoldre el seu futur, que així està la situació, Pablo.
2: Sí, perquè com estem dient, pues està esta negociació sobre la taula, en cas de no fructificar, pues tornarà a la dinàmica habitual, és una qüestió que sol produir-se en aquest tipus de situacions. Anem a veure com acaba tot en aquestes pròximes hores, si hi ha algun canvi en quant a la direcció de les negociacions, però com dius, hi havia un acord, s'està a l'espera de que puga pues, fructificar, i si no, pues a seguir treballant, que al final és el que ens toca.
1: Bueno, pues això és la situació en quant a André Almeida i la situació també del mercat del València, que continua treballant en buscar aquests reforços, aquests fitxatges, el lateral dret, que és la prioritat en aquests moments per a reforçar l'equip en aquesta posició on fins ara, recordem, i a l'espera que se recupere pues, Fulquier, que encara està en el tram final i va ser molt difícil que arribi per a la Lliga, estan jugant els canterans, Rodrigo Gamón i Montferrer, però València també està treballant en la incorporació d'eixe lateral dret. Però en aquests moments, un poc, pues, el foco està sobre André Almeida, després d'eixe acord, principi d'acord que s'havia arribat, però faltava la decisió del jugador, que encara pues, no li convenç anar-se'n al club galès i, de moment, pues, continua així en València. Ja dic, cas de que no es resolga en els pròxims dies, André Almeida tornarà pues, als entrenaments amb el grup i serà un mes de la plantilla. Això en quant al mercat de fitxatge, encara que Guido Rodríguez, ahir contàvem que de Hassi dient havien sigut inscrits en la Lliga. Hem vist ja Guido Rodríguez, podríem dir, reinscrit. Perquè Guido Rodríguez, recordem que va ser jugador del València la passada temporada, la segona volta de la Lliga, va vindre el mercat d'hivern. El València pues, tancava este estiu de nou pues, el fitxatge, la incorporació de Guido Rodríguez, i ara pues, l'hem vist reinscrit en la Lliga, Pablo.
2: Sí, per això no apareix en la pestanya de fitxatges de la Lliga, però ja està en la plantilla del València, en ixe portal oficial de la competició de la Lliga, com a futbolista del València, per allò de que ja era futbolista, canvia el contracte i demés, i per això estava o no estava, pues ara torna ja a estar, evidentment, una vegada ja està reinscrit com a futbolista del València, així que pues un pas més dins de tot este procés del mercat de fitxatges, a ir com diem, amb la incorporació ja de manera oficial perquè fa les inscripcions de Dieng i de Haas, i ara també pues, en esta reinscripció de Guido Rodríguez, que ja de totes podrà estar en aquest primer partit si la salut ho permet.
1: Són els quatre fitxatges que ha fet el València fins ara, perquè dic que encara falten per vindre, i seran els al·licients de cara al trofeu taronja, pues, vore a de Haas, vore a Dieng, vore al japonès Rino Sato, i bueno, a Guido Rodríguez ja l'havien vist, però sobretot els nous, les noves cares, encara que ja els hem vist en els partits davant del DC Castelló, però de cara al taronja també, pues ja dic que sí, ese partit especial per veure fins ara els quatre fitxatges que ha fet el València.
2: Però bueno, tornar a veure Guido tampoc està de més, perquè al final és un futbolista que ja ho va demostrar en el tram final de la temporada passada, que pues, està criat a tindre un rol important. També és l'aposta que ha fet el club per la seva continuïtat, això demostra, i també no? Pues el que esperem és que pues continue vehiculant un poc eixe mig del camp junt a els diferents companys que puguen acompanyar-lo i que agafe, no?, eixe ritme competitiu de cara a inici de Lliga, com diem, dur i exigent que va tindre l'equip, i evidentment ell ja sap el que és jugar en Mestalla, no ho saben encara a Liu Dieng, Rino Sato i Justin De Haas, i van a tindre aquesta oportunitat el pròxim dissabte.
1: Bueno, pues el València preparant el trofeu taronja amb els seus fitxatges, i el Newcastle, el rival que arribarà a Mestalla, com diem, amb nou entrenador. Ahir el club anglès feia oficial pues, que el tècnic alemany Matthias Jäschli És el nou entrenador del Newcastle.
2: Sí, després de la dimissió del seu anterior tècnic fa uns dies, de l'eixida pactada, pues, en este cas ja tenen substitut. De fet, ja està treballant el tècnic alemà en les instal·lacions de la ciutat esportiva del Newcastle, dirigint a un equip que vindrà el pròxim cap de setmana hacia València en busca de recuperar un poc la estabilitat d'un estiu que està sent complicat per a ells, com diem, amb canvi de tècnic inclòs, i en el que pues, estan produint, ja venim dient dies enrere, eixides importants i a punt de confirmar-se en una altra, perquè han eixit jugadors com Anthony Gordon, com Sandro Tonali, per quantitats molt, molt importants, a més també pues, de diferents futbolistes que acaben en contracte. És cert que s'han reforçat, l'últim d'ells ho comentàvem amb l'ex del Braga, amb el porter Lukas Hornicek.
1: I Bruno Guimarães també s'ha anat al...
2: Sí, ahí anava.
1: És
2: que no? De moment no és oficial, però tot apunta que va eixir també un futbolista determinant com és Bruno Guimaraes. Anem a veure com reacciona en el mercat, però està sent un any de canvis en aquest projecte del Newcastle, que tot i això pues no podem obviar que és un rival potent, que és un equip de primer nivell i que pues complicarà les coses als nostres. Esperem que siga així en el camp de Mestalla.
1: És el rival més seriós, podríem dir, de València en esta pretemporada i un bon test de cara a lo que serà l'inici de la Lliga del València el pròxim 22 d'agost. Un equip, com estem parlant, de la Premier, el Newcastle, que sí, que té, pues, arriba pues, en baixes importants, però així ni tot té una gran plantilla. I jo crec que serà un partidàs el del pròxim dissabte en Mestalla a les 9 de la nit. Anem en tot el que està previst, Pablo, per a eixe trofeu taronja, per a eixos actes. Ja dic, un trofeu taronja molt especial, esta 54 edició, que també pues, vol ser solidària en tots eixos pobles de la província de Castelló, de la Comunitat Valenciana, que s'han vist afectats pues, de manera terrible per aquests incendis.
2: Sí, dins del que està previst per a dissabte, si et sembla, comencem per ahir. Comencem per el que apuntaves ja en la portada d'aquest informatiu, la invitació formal del València per a que estiguen presents en el camp de Mestalla els 18 alcaldes dels municipis afectats per aquests incendis que s'han produït en la Comunitat Valenciana, aquest gran incendi, no?, que podem dir en la zona de la Vall d'Uixó, i que pues, ens ha portat, ens han tingut a tots preocupats durant les últimes setmanes i encara continuem estant en una zona tan afectada, pues, van estar presents en el camp de Mestalla els alcaldes, i això és, jo crec que, la gran notícia en quant a la solidaritat, més enllà del que hem comentat també abans, ja després incidirem, de les donacions de sang, però van a ser pues, més reactivitats previstes. Al voltant de les 7:30 podem dir que començarà tot, perquè va arribar l'equip en autobús, com és habitual en els partits a casa, i ahir li hem de sumar que començarà, per dir-ho entre cometes, l'actuació de la banda, precisament de la Vall d'Uixó, que és la que va acompanyar va acompanyar-nos en el camp de Mestalla en este partit, sumant,
1: que és,
2: no?
1: Un d'eixos pues, pobles, evidentment.

0: El cos tècnic al terreny de joc, la plantilla votarà a la gespa per línies i formarà mirant cap a la tribuna amb aquesta foto tradicional del trofeu taronja de la prèvia del nostre trofeu amb els integrants de la plantilla.
1: Per cert, el València que jugarà el trofeu taronja en la segona equipació Puma que se va presentar pues, la setmana passada, pues, l'estrenarà el dissabte a Mestalla.
0: Sí, és altra de les novetats, i és que el València va jugar amb aquest away kit, un disseny que ret homenatge a la mar i a la nostra terra, amb aquests colors blau i els detalls en taronja mediterrani, en aquest mediterrani en orange de Puma. Va ser pues, una cosa especial per a lluir esta segona equipació en un partit en el que ens enfrontarem al Newcastle, però abans hi ha que dir que després de la foto hem de destacar que també hi haurà jugadors de l'acadèmia, representants del futur del València, que estaran en el terreny de joc amb una lona inspirada en el mural de Riba-roja del Túria dins de la ruta d'art urbà i que és també un homenatge al propi camp de Mestalla en esta temporada tan especial. I per últim, abans del partit, altre moment especial amb protagonisme, com diem abans, per a la banda de la Vall, perquè hi haurà una interpretació especial de l'himne de la Comunitat Valenciana, així que altre moment d'aixòs que ens posen segur, ens posaran segur els pares de punta.
1: I el trofeu taronja, esperem que siga per al València, que entregarà pues, una de les nostres llegendes, un dels grans golejadors en la història del València, com és Vicent Guillot.
0: Sí, ell era l'encarregat d'entregar el trofeu al guanyador, com diem, esperem que siga al nostre capità, José Gallà, perquè pues, és una de les persones, jo no sabria dir-te, jo crec que sí, dels jugadors més majors que han pogut estar al camp de Mestalla, una llegenda valencianista com Vicent Guillot, que pues, encara té la sort de poder disfrutar del Coliseu valencianista.
1: I si enguany, en este 2026 en el que estem, és l'any de Pep Claramunt, a partir del 2026, 27 serà l'any de Vicent Guillot, que va ser quan va néixer pues, la nostra llegenda. O sea que estem en l'any Claramunt i l'any que ve el 2027, l'any de Vicent Guillot, així no ho va acordar, el seu poble, Aldaya, i també pues, ahí estarà el València. Algo més, se deixem?
0: En principi és tot més o menys el que envolta, encara que no podem descartar que hi hagi alguna sorpresa, alguna novetat més que contarem en els pròxims dies. I, evidentment, el que no vulga perdre's cap detall, que sàpiga que tot el que passa en el camp de Mestalla ho va poder seguir també per esta casa, per la ràdio, per l'app, per el web, per el canal de YouTube, per el canal de Twitch. Anem a contar tot el que passe en este trofeu taronja des de ben pronte, des de la prèvia.
1: Sí, heu pogut veure a través de l'app, de la web i el canal de YouTube, pues, aquests partits de pretemporada davant l'Eldense, davant el Castelló, davant l'Stock City i, per supost, el dissabte en Mestalla, aquest trofeu taronja, la 54 edició, pues, ahí estarem pues, minuts abans de les 8 de la vesprada per a contar tot el que passa dins i fora del terreny de xoc de l'estadi de Mestalla. Ja diem, un trofeu taronja pues, molt solidari amb aquests pobles afectats de la província de Castelló, de la nostra comunitat valenciana, que hi van estar els seus alcaldes. I mira, i ho hem comentat en la portada, la solidaritat que també ha estat molt present en el dia d'avui, en aquesta jornada de donació de sang a l'estadi de Mestalla. Anem a fer una pausa i s'anem de seguida precisament a Mestalla, que tenim protagonista per a parlar de lo que ha sigut un èxit total rotund d'aquesta jornada de donació de sang.
2: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València, Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. desde el

0: Así comienza l'informatiu del València.
1: Y así estén, el informativo del Valencia, el informativo de UCF Media Radio de este dijous 6 de agosto, ya prácticamente a les portes del trofeo Taronja, dice partido que disputará el Valencia el próximo dissabte a les 9 de la nit davant el Newcastle. Es el partido más especial, el més important, podríem dir, d'esta pretemporada del València, i se trofeu taronja, que serà la seua 54 edició d'un trofeu, pues, taronja, sempre especial, però també solidari. I el València, en esta ocasió, pues, ha volgut estar al costat de tots aquests pobles de la Comunitat Valenciana que s'han vist afectats per aquests terribles incendis de les últimes setmanes i que tant de mal, pues, han fet. Per això, el València, en este trofeu taronja, ha convidat els 18 alcaldes de tots aquests pobles afectats per a que vinguin a Mestalla, per a que tinguin tot el suport, tota la solidaritat i tot el carinyo de Mestalla i de l'afició, pues, valencianista, per a que tots aquests pobles, pues, d'alguna forma se senguen, pues, arropats per Mestalla i pel valencianisme. Bueno, pues ara contem més detalls de tots aquests actes que està previstos per al trofeu Taronja. I parlant de solidaritat, èxit total, èxit rotund avui en eixa jornada de donació de sang que com cada any organitza la Fundació del València i el Centre de Transfusió de Sangs de la Comunitat Valenciana. Ha sigut un èxit tan gran que la Fundació del València i el mateix Centre de Transfusió de Sang han tingut que tallar la llarga cua que hi havia a l'estadi de Mestalla des de primera hora del matí, des de les 6:30 de la matinada, hi havia gent fent cua per a donar sang, i clar, i en veure que no s'anaven a poder atendre de manera segura tot aquestes donacions de sangs, pues ha tingut que tallar a mitjan matí i xa cua, ja dic, per a que pues tots els donants fins i aquests moments ho feren amb seguretat. Però ja diem, un any més, pues un èxit, i podríem dir que s'han superat en esta edició totes les expectatives, perquè l'any passat van ser més de 350 donacions. Ara després s'anirem allí a Mestalla per a conèixer més detalls, però ja dic, va haver un rècord de donació de sang, de la qual cosa s'alegrem i molt, perquè ja diem, els aficionats del València, el valencianisme i, bueno, i la gent en general, evidentment, són conscients de la necessitat de que fa falta de donar sang a aquests bancs de sang de la Comunitat Valenciana, i avui, pues, ja dic, una mostra més. Mentrestant, l'equip, els jugadors que han continuat entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna, preparant ixe partit, ixe trofeu taronja del dissabte davant el Newcastle. Ara vos contarem l'última hora també de l'entrenament en el dia d'avui, i també vos contarem, pues, l'última hora del mercat de fitxatges del València, pendents de resoldre el futur d'André Almeida, el migcampista portuguès. El València té una oferta del Swansea per a que el jugador, pues, puga anar-se'n al club galès, però de moment Almeida no accepta l'oferta. Bueno, ara vos contem més detalls, i com cada dia també, pues, vos contarem l'actualitat de l'acadèmia, sobretot el juvenil de l'acadèmia, que s'ha classificat per a les semifinals del torneig Cante Pro a l'illa de La Palma, on està pues, jugant ixe torneig. Anit li va guanyar al Sevilla i ja està en les semifinals d'un torneig que va guanyar la temporada passada. Pues, ja dic, ara repassarem també l'actualitat del Mestalla, del València femení, que també estan ultimant els seus partits que tenen de pretemporada d'este cap de setmana. Tot en este informatiu, que ja sabeu, com cada dia podeu veure a través de l'app, de la web, del canal de YouTube del València. Des de qualsevol part del món on estigueu, te connectes a l'app, a la web o al canal de YouTube i pots veure en directe este informatiu del València. Ara també, pues en el cotxe pots escoltar-nos a través de l'app del València i pels dispositius de CarPlay i Android Auto. Ahí també pues, pots escoltar este informatiu i tota la nostra programació i tots els partits del València. I si no pots escoltar-nos en directe, pues, com li agrada dir al nostre company Pablo Orch, ahí tens el podcast en iVoox i en Apple Podcast. Tots els dies pots escoltar el nostre programa, el nostre informatiu i tots els continguts que tenim. Anem allà, que tenim moltes coses que contar. Don Pablo Orch, com estem?
2: La veritat que molt bé, i a més posen la bona notícia, no? que ens ha portat aquesta massiva donació de sang del dia d'avui en el camp de Mestalla, i també no? coneguem a poc els detalls. Ara entrarem pues, en profunditat en el que ha anunciat el club en el dia d'avui per al Trofeu Taronja, per aquests moments previs, i també no? aquesta part de solidaritat, podem dir el Trofeu Taronja més solidari que anem a tindre també amb aquest protagonisme per als 18 municipis afectats pels incendis, per aquest incendi de la Vall d'Uixó i de la Serra d'Espadà, i que pues, també van tindre protagonisme. Ara entrarem en detall, però podem dir que són els dos grans titulars positius del dia.
1: El València, la seva fundació, evidentment, sempre està, pues, desgraciadament, pues, en tot el que sempre ha ocorregut en la comunitat valenciana, en els seus pobles, ha estat ahí al costat. I no vull recordar pues, el que va ocórrer en la Dana. Però ara, desgraciadament, aquests terribles incendis que han patit molts pobles de la comunitat valenciana, Vall d'Uixó, tota la serra de la part de la província de Castelló, que tant de mal ha fet, pues, ja dic, tots aquests alcaldes estaran el dissabte en el Trofeu Taronja per a tindre el suport de Mestalla, de tota l'afició valencianista, no? Per a donar-los cariño. I, bueno, i què dir de lo que hem comentat de la jornada de donació de sang. Ara després anirem a Mestalla, que ja dic que ha sigut tot un èxit. Però, Pablo, anem en l'última hora de l'entrenament de l'equip, que avui ha tornat a treballar, així en la ciutat esportiva de Paterna, preparant aquest partit davant el Newcastle. Conta'ns les novetats.
2: Pues un poc en la línia dels últims dies, amb la continuïtat d'aixes sessions d'entrenament d'aquests jugadors que hem estat pendents dies enrere perquè arrossegaven molèsties, com són Pepe, Lude, Hassi i Mukhtar Diakabi. Els tres pues, han entrenat amb normalitat en aixa sessió matinal, i la veritat que continuen pues, progressant en aquesta posada a punt de cara al partit de dissabte. Allò és la notícia, no? de que continuen bé, que no hi ha cap contratemps i pues, poden seguir treballant.
1: Ja dic que són els jugadors que recordem Diakabi no va entrar a la convocatòria davant el partit davant l'Stock City, Pepe Lu que arrossegava ixe fort colp en la costella del partit davant el Castelló, De Haas que també va acabar en molèsties. Van a estar tots disponibles i a punt de cara i se partir el Trofeu Taronja. I vos estàvem contant també estos dies que Dimitri Fulquer estava en la part final de la seva recuperació, que anava a entrar de manera progressiva. Avui també l'hem vist en eixos entrenaments.
2: Sí, avui ha tocat pues, fer part de l'entrenament també amb el grup. Ho venim dient estos dies enrere. Ha hagut, pues, fa dos dies sí, ahir pues, treball diferent, avui torna a estar parcialment amb el grup. Al final, tot això forma part d'aquest procés de recuperació que entra, com venint dient, en eixa recta final i que a poc pues, va anar guanyant en presència i en intensitat, però avui pues, sí que podem destacar que ha tornat a estar en el grup durant part de la sessió del València en este matí.
1: Bueno, pues això en quant a l'entrenament. S'ha dit que també està recuperant-se d'eixa lesió que li va impedir estar en l'estatge de per terres angleses. Tampoc va jugar el trofeu taronja, continua la seva recuperació, al igual que Luis Rioja, que se confirmava pues, el passat dilluns, ixa lesió muscular que va patir en el partit davant l'Stoke City, tampoc estarà per al trofeu taronja, i ja dic, el jugador vol estar per a l'inici de la Lliga, coneguent a Rioja, està sent la ciutat esportiva de Paterna, tractant-se, i ja dic que volen retallar plaços en la seva recuperació, perquè Rioja ja dic que és conscient i sap, evidentment, que bueno, és un inici de lliga dur i exigent per al València i vol estar ahí.
2: Sí, perquè realment pues, a hores d'ara queden més de 2 setmanes per a aquest inici de lliga, tenint en compte també que després del primer partit d'eixa jornada 2 tindrem el de la jornada 1, que són 3 dies després, és a dir, queda marge encara de temps per a poder apretar en eixa recuperació, per a poder tractar de aplegar, com diem, si no pot ser el primer al segon, perquè serà immediatament després els dos a més en el camp de Mestalla, en tot el que significa per als nostres, així que anem a veure com evoluciona eixa lesió de Luis Rioja.
1: Bueno, pues això en quant a l'entrenament este matí de l'equip. Ahir van treballar en doble sessió, matí i vesprada. Demà tornarà pues, a entrenar-se el València preparant eixe partit del Trofeu Taronja i el dissabte pues, el partit a l'estadi de Mestalla per a, bueno, per enfrontar-se ja pues, a ixe rival pues, més important, podríem dir, la pretemporada, més exigent i més dur, no? Hi ha un rival pues, d'entitat, com va ser el Newcastle. I el míster, Carlos Corberán, que ja pues, va perfilant, va definint el que pot ser també ixe equip titular per al taronja, que pot ser molt semblant, a l'espera que arriben els reforços, els fitxatges del València, el que comença en la Lliga, el pròxim 22 d'agost, a Mestalla, davant el Celta de Vigo. Ja ho hem comentat en aquesta columna vertebral que sembla molt clara, en Dimitrievski, en De Haas i en Tàrrega com a centrals, en Guido Rodríguez en aquest doble pivot, en Ugrinich, per davant Javi Guerra, en aquesta lesió i aquest contratemps que han tingut de Luis Rioja, de cara pues, el trofeu taronja, ahí està Dan Juma per a jugar en una de les bandes, encara que ha jugat en esta pretemporada de davanter i marcant gols, però bueno, de cara al taronja, demà aprofundirem en la nostra prèvia, Pablo, però ixe pot ser l'11 de cara a ixe partit tan especial que sempre és el trofeu taronja.
2: Sí, demà podrem pues, un poc començar, no?, a fer ixa porra dels 11, però més o menys, per el que estem veient durant la pretemporada, conforme va avançant partit a partit, pues per ahí poden anar els tirs. Al final, també el que es busca en aquestes setmanes és ja començar a que el bloc vagi conjuntant-se pensant, no, en aquests primers partits de Lliga, que puguen donar-se aquests automatismes, però com ja hem comentat dies enrere, hi ha diferents alternatives per a aquests espais, no, que poden estar més en dubte i que suposa que anirà provant, no, també en este partit el tècnic Carlos Corberán de cara a aquest inici de Lliga que, com venim dient, com va ser tan intens, també va provocar que en les primeres setmanes tinguin que participar molts futbolistes perquè van acumular-se els partits. Per tant, tenen que estar pues, tots a punt i segur que veurem totes les alternatives que estem parlant en les diferents posicions en les primeres setmanes ja de competició.
1: Bueno, pues això en quant a l'actualitat de l'equip de cara a aquest partit davant el Newcastle. Ara després també parlarem del rival, que també pues, arribarà en Mestalla amb novetats. Però anem també pues, en l'última hora del mercat de fitxatges. El València pendent de resoldre el futur d'André Almeida, del migcampista portuguès, que bueno, té una oferta del Swansea. El jugador pues, no li convenç, encara no l'ha acceptat. El València pues, té un acord amb el club galès, però falta la decisió que prenga pues, el futbolista, que de moment no l'accepta. I mentrestant, pues, André Almeida, com fan tots els clubs de futbol, per a preservar l'estat físic del jugador, per a evitar lesions importants quan estàs pues, en una operació tan a prop de poder-se tancar, pues, Almeida estos dies s'ha entrenat al marge del, del grup. Bueno, pues esperarem a veure quina és la decisió final que prenga André Almeida i si no se resol en els pròxims dies, pues evidentment André Almeida tornarà als entrenaments de l'equip a l'espera, ja dic, de resoldre el seu futur, que així està la situació, Pablo.
2: Sí, perquè com estem dient, pues està esta negociació sobre la taula, en cas de no fructificar, pues tornarà la dinàmica habitual, és una qüestió que sol produir-se en aquest tipus de situacions. Anem a veure com acaba tot en aquestes pròximes hores, si hi ha algun canvi en quant a la direcció de les negociacions, però com dius, hi havia un acord, s'està a l'espera de que puga pues, fructificar i si no, pues a seguir treballant, que al final és el que ens toca.
1: Bueno, pues eixa és la situació en quant a André Almeida i la situació també del mercat del València, que continua treballant en buscar eixos reforços, eixos fitxatges, el lateral dret, que és la prioritat en estos moments per a reforçar l'equip en eixa posició on fins ara, recordem, i a l'espera que se recupere pues, Fulquier, que encara està en tram final i va ser molt difícil que arribi per a la Lliga, estan jugant els canterans, Rodrigo Gamón i Montferrer, però València també està treballant en la incorporació d'eixe lateral dret. Però en estos moments, un poc pues, el foco està sobre André Almeida, després d'eixe acord, principi d'acord que s'havia arribat, però faltava la decisió del jugador, que encara pues, no li convenç anar-se'n al club galès i, de moment, pues, continua així en València. Ja dic, cas de que no es resolga en els pròxims dies, André Almeida tornarà pues, als entrenaments amb el grup i serà un mes de la plantilla. Això en quant al mercat de fitxatge, encara que Guido Rodríguez, ahir contàvem que de Hassi dient, havien sigut inscrits en la Lliga, hem vist ja Guido Rodríguez, podríem dir, reinscrit, perquè Guido Rodríguez, recordem que va ser jugador del València la passada temporada, la segona volta de la Lliga, va vindre al mercat d'hivern, el València pues, tancava este estiu de nou pues, el fitxatge, la incorporació de Guido Rodríguez, i ara pues, l'hem vist reinscrit en la Lliga, Pablo.
2: Sí, però això no apareix en la pestanya de fitxatges de la Lliga, però ja està en la plantilla del València, en aquest portal oficial de la competició de la Lliga, com a futbolista del València, per allò de que ja era futbolista, canvia el contracte i demés, i per això estava o no estava, doncs ara torna ja a estar, evidentment, una vegada ja està reinscrit com a futbolista del València, així que doncs un pas més dins de tot aquest procés del mercat de fitxatges, ahir, com diem, amb la incorporació ja de manera oficial perquè fa les inscripcions de Diengui de Haas i ara també pues, en esta reinscripció de Guido Rodríguez, que ja de totes podrà estar en aquest primer partit si la salut ho permet.
1: Són els quatre fitxatges que ha fet el València fins ara, perquè dic que encara falten per vindre i seran els al·licients de cara al trofeu taronja, pues, vore a de Haas, vore a Dien, vore al japonès Rino Sato i bueno, a Guido Rodríguez ja l'havien vist, però sobretot els nous, les noves cares, encara que ja els hem vist en els partits davant del Dense Castelló, però de cara al taronja també, pues ja dic que sí, ese partit especial per veure fins ara els quatre fitxatges que ha fet el València.
2: Però bueno, tornar a veure Guido tampoc està de més, perquè al final és un futbolista que ja ho va demostrar en el tram final de la temporada passada, que pues, està criat a tindre un rol important. També és l'aposta que ha fet el club per la seva continuïtat, això demostra, i també no? Pues el que esperem és que pues, continue vehiculant un poc eixe mig del camp junt a els diferents companys que puguen acompanyar-lo i que agafe no, eixe ritme competitiu de cara a inici de Lliga, com diem, dur i exigent que va tindre l'equip i, evidentment, ell ja sap el que és jugar en Mestalla, no ho saben encara a Liu Dieng, Rino Sato i Justin De Haas i van a tindre aquesta oportunitat el pròxim dissabte.
1: Bueno, pues el València preparant el trofeu taronja amb els seus fitxatges i el Newcastle, el rival que arribarà a Mestalla comptíem amb nou entrenador. Ahir el club anglès feia oficial pues, que el tècnic alemany Matthias Jaichli és el nou entrenador del Newcastle.
2: Sí, després de la dimissió del seu anterior tècnic fa uns dies, de l'eixida pactada, pues, en este cas ja tenen substitut. De fet, ja està treballant el tècnic alemà en les instal·lacions de la ciutat esportiva del Newcastle, dirigint a un equip que vindrà el pròxim cap de setmana hacia València en busca de recuperar un poc la estabilitat d'un estiu que està sent complicat per a ells, com diem, amb canvi de tècnic inclòs, i en el que pues, estan produint, ja ho venim dient dies enrere, eixides importants i a punt de confirmar-se en una altra, perquè han eixit jugadors com Anthony Gordon, com Sandro Tonali, per quantitats molt, molt importants, a més també pues, de diferents futbolistes que acaben en contracte. És cert que s'han reforçat, l'últim d'ells ho comentàvem amb l'ex del Braga, amb el porter Lucas Hornicek.
1: I Bruno Guimarães també s'ha anat al...
2: Sí, sí, ahí anava.
1: És
2: que
1: ¿no?
2: De moment no és oficial, però tot apunta que va eixir també un futbolista determinant com és Bruno Guimaraes. Anem a veure com reacciona en el mercat, però està sent un any de canvis en aquest projecte del Newcastle, que tot i això pues no podem obviar que és un rival potent, que és un equip de primer nivell i que pues, complicarà les coses als nostres. Esperem que siga així en el camp de Mestalla.
1: És el rival més seriós, podríem dir, de València en esta pretemporada i un bon test de cara a lo que serà l'inici de la Lliga del València el pròxim 22 d'agost. Un equip, com estem parlant, de la Premier, el Newcastle, que sí, que té, pues, arriba pues, en baixes importants, però així ni tot té una gran plantilla. I jo crec que serà un partidàs el del pròxim dissabte en Mestalla a les 9 de la nit. Anem en tot el que està previst, Pablo, per a eixe trofeu taronja, per a eixos actes. Ja dic, un trofeu taronja molt especial, esta 54 edició, que també pues, vol ser solidària en tots eixos pobles de la província de Castelló, de la Comunitat Valenciana, que s'han vist afectats pues, de manera terrible per aquests incendis.
2: Sí, dins del que està previst per a dissabte, si et sembla, comencem per ahir. Comencem per el que apuntaves ja en la portada d'aquest informatiu, la invitació formal del València per a que estiguen presents en el camp de Mestalla els 18 alcaldes dels municipis afectats per aquests incendis que s'han produït en la Comunitat Valenciana, aquest gran incendi, no?, que podem dir en la zona de la Vall d'Uixó, i que pues, ens ha portat, ens han tingut a tots preocupats durant les últimes setmanes i encara continuem estant en una zona tan afectada, pues, van estar presents en el camp de Mestalla els alcaldes, i això és, jo crec que, la gran notícia en quant a la solidaritat, més enllà del que hem comentat també abans, ja després incidirem, de les donacions de sang, però van a ser pues, més reactivitats previstes. Al voltant de les 7:30 podem dir que començarà tot, perquè va arribar l'equip en autobús, com és habitual en els partits a casa, i ahir li hem de sumar que començarà, per dir-ho entre cometes, l'actuació de la banda, precisament de la Vall d'Uixó, que és la que va acompanyar va acompanyar-nos en el camp de Mestalla en este partit, sumant,
1: que
2: no?
1: Un d'aixòs pues, pobles, evidentment, que s'ha vist afectat. El València, a part de convidar els 18 alcaldes, entre ells el de la Vall d'Uixó, també estarà pues, la seva banda, bueno, pues, per arribre tot el suport, tot el carinyo i tota la solidaritat de Mestalla del valencianisme.
2: Sí, com diem, començarà la seva actuació en la plegada dels equips a partir de les 7:30 i pues, un ratet més tard, pues, ja, una vegada a les 7:30 s'obriran les portes perquè pugui accedir el públic, perquè pues, el que viurem a partir d'ahir és el moment, no?, que molts esperen, i és l'eixida dels jugadors i del cos tècnic al terreny de joc. La plantilla votarà a la gespa per línies i formarà mirant cap a la tribuna amb aquesta foto tradicional del trofeu taronja de la prèvia del nostre trofeu amb els integrants de la plantilla.
1: Per cert, el València, que jugarà el trofeu taronja en la segona equipació Puma, que se va presentar pues, la setmana passada, pues l'estrenarà el dissabte a Mestalla.
2: Sí, és altra de les novetats, i és que el València va jugar amb eixe Away Kit, un disseny que ret homenatge a la mar i la nostra terra, amb aquests colors blau i els detalls en taronja mediterrani, en eixa mediterrani en orange de Puma, va ser pues, una cosa especial per a lluir esta segona equipació en un partit en el que ens enfrontarem al Newcastle, però abans hi ha que dir que després de la foto hem de destacar que també hi haurà jugadors de l'acadèmia, representants del futur del València, que estaran en el terreny de joc amb una lona inspirada en el mural de Riba-roja del Túria, dins de la ruta d'Art Urbà, i que és també un homenatge al propi camp

0: Banyador, contiem, esperem que siga el nostre capità, José Gaya, perquè pues, és una de les persones, jo no sabria dir-te, jo crec que sí, dels jugadors més majors que han pogut estar al camp de Mestalla, una llegenda valencianista com Vicent Guillot, que pues, encara té la sort de poder disfrutar del Coliseu valencianista.
1: I si enguany, en este 2026 en el que estem, és l'any de Pep Claramunt, a partir del 2027 serà l'any de Vicent Guillot, que va ser quan va néixer pues, la nostra llegenda. O sea que estem en l'any Claramunt i l'any que ve el 2027, l'any de Vicent Guillot, així no ho va acordar, el seu poble, Aldaya, i també pues, ahí estarà el València. Algo més, se deixem?
0: En principi és tot més o menys el que envolta, encara que no podem descartar que hi hagi alguna sorpresa, alguna novetat més que contarem en els pròxims dies, i evidentment el que no vulga perdre's cap detall, que sàpiga que tot el que passa en el camp de Mestalla ho va poder seguir també per esta casa, per la ràdio, per l'app, per el web, per el canal de YouTube, per el canal de Twitch. Anem a contar tot el que passe en este trofeu taronja des de ben pronte, des de la prèvia.
1: Sí, heu pogut veure a través de l'app, de la web i el canal de YouTube, pues, aquests partits de pretemporada davant l'Eldense, davant el Castelló, davant l'Stock City, i per supost, el dissabte en Mestalla, i se trofeu taronja, la 54 edició, pues ahí estarem pues, minuts abans de les 8 de la vesprada per a contar tot el que passe dins i fora del terreny de xoc de l'estadi de Mestalla. Ja diem, un trofeu taronja pues, molt solidari amb aquests pobles afectats de la província de Castelló, de la nostra comunitat valenciana, que hi van estar els seus alcaldes. I mira, i ho hem comentat en la portada, la solidaritat que també ha estat molt present en el dia d'avui, en aquesta jornada de donació de sang a l'estadi de Mestalla. Anem a fer una pausa i s'anem de seguida precisament a Mestalla, que tenim protagonista per a parlar de lo que ha sigut un èxit total rotund d'aquesta jornada de donació de sang.
2: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València, Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve como este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia.

0: VCF Radio, la Academia.
1: Com cada dia, vos contem l'actualitat de l'Acadèmia, avui també pues, amb Pablo Orch. Pablo, amb aquest juvenil de l'Acadèmia, que el tenim en aquest torneig de la Palma, torneig Cante Pro, on s'han classificat per a les semifinals.
2: Sí, ja tenim els nostres en semifinals després de jugar dos dels tres partits de la fase de grups i avui anem a saber si van a ser semifinals com a primer o com a segon classificat, perquè ahir van aconseguir la victòria en el seu enfrontament davant el Sevilla, a més, en un autèntic golaç de Rubén Torres, que convide a aquells que no l'hagin vist que vagin ahir al YouTube, que el busquen, perquè la veritat que va ser un autèntic golaç el que va marcar Rubén de falta directa i que li dona al València la classificació per a les semifinals. Això es produeix perquè està empatat a punts amb el Sevilla, té un partit més, ja el conjunt hispalense, que no pot sumar més punts, i com el primer criteri de desempat és el partit entre els dos equips, al guanyar-lo el València ja està en semifinals, segur, segon classificat, si avui puntua, pues, pot ser primer.
1: El que passa que ara volen també ser líders de grup.
2: Sí, evidentment, l'objectiu en el dia d'avui, en aquest últim i definitiu partit de la fase de grups, és aconseguir la victòria per a acabar la fase de grups com a primer classificat per davant de la Unió Deportiva Las Palmas, i per això el que toca fer és esta vesprada a partir de les 6, a les 5 hora local, superar al Atlético El Paso, un equip de la pròpia illa de La Palma que pues, està defensant, no?, els colors i l'honor de la illa, però pues, evidentment davant d'aquestes canteres de primer nivell pues, no partix com a favorit.
1: L'entrenador del juvenil de l'Acadèmia, Euge Rivera, pues, va parlar ahir després d'aquesta victòria davant del Sevilla i aquesta classificació per a les semifinals.
3: Al final este tipo de contextos que están tan condicionados por las dimensiones del campo y demás, a nosotros nos ayudan a vivir situaciones que también viviremos en Liga. Evidentemente pues yo creo que ni Sevilla ni nosotros nos podemos ir contentos con la propuesta que hemos hecho con balón, porque al final el espacio es muy reducido, los dos equipos creo que presionamos bastante bien, el espacio de tiempo para el jugador es muy corto y al final nos ha tocado, creo que tanto a ellos como a nosotros, ser muy directos. Y bueno, en ese estilo de juego donde quizás pues bueno, priman más otros detalles, hemos quizás estado un poquito mejor que ellos.
1: Euge Rivera, l'entrenador del juvenil, estarem pendents esta vesprada i seu últim partit de la fase de grups, però, com ja han dit, classificats per a les semifinals d'un torneig, recordem, Pablo, on el juvenil va ser campió l'any passat, eh?
2: Sí, a més, guanyant el Real Madrid en aquesta final de la passada edició, un torneig que va agafant pes, que recordem, té la presència no sols de Las Palmas o del Sevilla, que han sigut rivals dels nostres en la primera fase, sinó també equips com la Real Societat o l'Aston Villa, pues, fan que el torneig vagi agafant en cada edició més prestigi i que pues, cada vegada siga més complicat guanyar-lo. Esperem que, perquè no, els nostres puguen repetir el triomf, per això ja que superar el partit d'avui i pensar ja en el que ve en els pròxims dies, perquè demà seran les semifinals i divendres eixa hipotètica gran final que esperem estiguen els nostres.
1: I així ho contarem, tot el que fa el nostre juvenil en eixe torneig Cante Pro a les Illes Canàries. Anem a l'actualitat del Mestalla, el filial del València, que continua preparant també eixe pròxim partit de pretemporada, que té el cap de setmana dissabte a Terres Murcianes.
2: Sí, a més un partit especial, perquè s'enfronta al Cieza, que va ser un dels rivals, ja ho hem dit estos dies, d'esta temporada, amb el canvi de la configuració dels grups. El Mestalla va jugar contra aquests murcians i el Cieza va ser un dels rivals este curs. Per tant, pues, anem a poder ja veure els nostres d'una manera, en un context més paregut al que va haver en Lliga. I just va ser abans de començar una nova etapa, una nova fase de la pretemporada la pròxima setmana amb dos partits en el Puigades contra equips de Primera Federació.
1: Fins ara han sigut dos partits que ha jugat el Mestalla i dos victòries, i deixant bones sensacions l'equip d'Òscar Sánchez i con dia Pablo. La pròxima setmana, després d'aquest partit davant el Cieza el dissabte, té dos partits així en el Antonio Puigades un el dimecres davant el Teruel i l'altre davant el Nàstic de Tarragona. El dimecres, que és dia de l'eclipse solar, que per això també pues, s'ha avançat el partit, no?
2: Sí, el partit serà a les 6 de la vesprada, si en el Puigades, i s'ha avançat, per al que sol ser habitual en aquestes dates, que és jugar a les 7, a les 8, pues per a no coincidir en hora amb l'eclipse, amb tot el que allò implica, patirem algo més de calor, però pues, després podem tindre la tranquil·litat per a viure l'eclipse cadascú com considere. Així que, pues, eixe duel contra el Teruel a les 6 de la vesprada, el del Nàstic ja serà dissabte, en principi a les 8.
1: Bueno, pues això en quant al Mestalla. El València femení, que continua també la seva pretemporada, preparant el partit que tenen també el dissabte, que serà en Oliva Nova, davant el Birmingham, però serà partit a porta tancada.
2: Sí, serà contra el conjunt anglès en les instal·lacions d'Oliva Nova, a porta tancada, i se duel de dissabte, que com ja venim dient, va ser una vesprada de molta activitat perquè fa els nostres equips, els equips que principalment seguim així en la ràdio. Esperem contar bones notícies també durant la retransmissió i contar tot el que passe en el femení, en el Mestalla o en el juvenil. Esperem que siga en aquesta final del Camp de Pro durant el directe que tindrem al camp de Mestalla, i a partir d'ahí ja que parlar també d'un canvi d'horari que va a produir-se respecte al que estava previst inicialment, també el dimecres dia 12, amb motiu de l'eclipse.
1: Sí, perquè el pròxim partit que juguen les xiques de Miquel Crespo és jugaran el dissabte, com dic, davant el Birmingham, i després el dimecres, dia de l'eclipse solar, contra el Llevant, però pel matí.
2: Sí, serà a les 9 i mitja del matí, buscant, pues, ja que s'ha de fer el canvi d'hora, evitar el calor, a partir de les 9 i mitja en el Puigades, amb accés lliure fins a completar l'aforament, este partit, este derbi, que enguany no anem a poder viure-lo en Lliga, però que l'anem a tindre en pretemporada entre el València femení i el Levante Unión Deportiva.
1: Bueno, pues això en quant a eixa pretemporada del València femení. Recordem també que algunes de les jugadores estan pues, en eixa Copa d'Àfrica.
2: Sí, estan concretament dos futbolistes del València femení en la Copa d'Àfrica, Yasmín Enrabet i Rebeca Elo, les dos classificades per als quarts de final, les dos van a jugar este dissabte els seus partits. Rebeca Elo, amb Costa d'Ivori, s'enfrontarà a Argèlia en busca d'un lloc en les semifinals. El duel del Marroc, de la selecció de Yasmín, és contra Sud-àfrica. Així que dissabte també pendents d'aquestes dos futbolistes del València femení per veure si apleguen a les semifinals d'esta Copa d'Àfrica femenina.
1: Bueno, pues, això, en quant a tota l'actualitat que vos hem contat del València i de tots els equips en este informatiu, i en un València que, ja diem, avui ha continuat preparant ixe trofeu taronja del pròxim dissabte a les 9 de la nit. Demà vos hem contat tots els actes que n'hi ha pues, previstos en ixe trofeu taronja, que va ser molt solidari, sobretot en ixos pobles afectats de la província de Castelló, de la Serra d'Espadà, que ha patit ixos terribles incendis que tant de mal pues, ha fet. Els seus alcaldes, són 18 en total, les poblacions estaran convidats a l'estadi de Mestalla. Ahí estarem per a contar-ho tot en directe. I també demà vos contarem pues, l'última hora de l'equip, que tornarà als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, per a preparar ixe partit pendent també del mercat. Ja vos hem contat l'última hora, sobretot pendents de resoldre el futur de André Almeida, un André Almeida que té una oferta del Swansea, de l'equip galès, però que de moment no l'accepta, no vol anar-se'n al Swansea. València i el Swansea tenien un acord, però el jugador de moment no vol, i és per això pues, el motiu que André Almeida estos dies ha estat entrenant al marge del grup per a preservar físicament, per a que no corre riscos i que el jugador pues, se lesione. Però ja diem, i com hem contat, cas que esta situació no se resolga en els pròxims dies, pues André se reincorporarà als entrenaments de l'equip i serà pues un mes. I el que també vos hem contat en este informatiu i de la qual cosa s'alegrem i molt, la jornada de donació de sang que ha sigut un èxit rotund total en el dia d'avui. Més de 350 donacions de sang s'han superat els registres i les donacions de l'any passat i fins i tot cues des de les 6 i mitja del matí que s'han tingut que tallar perquè pues, per poder atendre com cal a tots aquests donants. Però bueno, ja diem, ha sigut un èxit de la Fundació del València, el Centre de Transfusió de Sang i sobretot del valencianisme, d'aixòs donants que avui han anat a Mestalla. Ho deixem així, tornem demà, així l'informatiu del València.
0: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
4: Hola, soy Jacobi. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
0: Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?

0: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?
1: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.
2: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
3: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
1: El partit del València a VCF Ràdio.

0: Moments històrics del València.
1: Y Españeta no solo es Bubu Pérez Chuar, que estaba así, sino yo me recuerdo que en el Mundial de España el jugador de la Real Sociedad, del Bilbao, del Madrid o tal, liquidarían como si fuera de la familia de ellos. O sea, que eran una persona entrañable, ¿no? Y he sobrevivido a 40 entrenadores, porque si quieres de ver es que los jugadores normalmente van pasando, pero él siempre está ahí. Y entonces por eso yo creo que ha sido tan volgut por el carácter que tenía y porque pasaban los años y ahí estaba. Y es que tú has dicho 50 años, ¿no?
2: 55.
1: Es que es una vida, ¿eh? Es que son muchos años.
3: Una de las faenas menos reconeguda en el fútbol es la de utillero. Y Españeta hace que los utilleros siguen
2: reconeguts,
3: pero de una manera increíble, gràcies a ell. Uh-huh. Ell anàvem a qualsevol camp d'Espanya i d'Europa i és que el coneixia tot el món. Tenim una anècdota que era un xiste que contava ell, que deia que anàrem, mos tocava una vegada una eliminatòria en Roma contra la Roma, crec que era.
4: La Roma, sí.
3: I anàrem a veure, pues, coincidir en la visita d'Ixa que fem al pati de on és el papa al balcó.
2: Sí,
3: el
2: Vaticano.
3: Al Vaticano. I és el papa en un altre al balcó i estem ahí i uno diu... ¿Quién es ese que sale al lado de Españeta? Y yo contaba ahí y se morían de risa. Era muy bonito y conegut en totes bandes. En totes vestuaris de Liaubrí en esportes, pero para lo que hay buiguera.
4: Ah, él, a ver, de las anécdotas esas, es decir, pero más tal cual, bajabas del autobús... Y había gente, valencianos incluso, de estos que iban a los desplazamientos, que te seguían y se iban a Pamplona de repente a ver el partido. Y bajabas tú del autobús y bueno, te aplaudían, pero bajaba Españeta y era una ovación impresionante. Es decir, era eso. Una persona, fíjate que si de Sol hemos hablado maravillas, porque se lo era tal cual. Si de Españeta, yo creo que es inigualable, ¿no?
5: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
6: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre. Tots els partits del València a VCF Radio Safor. 87.6. La ràdio del sentiment.
7: Bona vesprada. Es parla Mestalla. La meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. espere haber estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
8: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem, en l'informatiu del València, l'informatiu d'USF Media Ràdio d'este dijous 6 d'agost. Ja pràcticament a les portes del trofeu taronja, d'aquest partit que disputarà el València el pròxim dissabte a les 9 de la nit davant el Newcastle. És el partit més especial, el més important, podríem dir, d'esta pretemporada del València, aquest trofeu taronja, que serà la seua 54 edició d'un trofeu pues taronja, sempre especial, però també solidari. I el València, en esta ocasió, pues ha volgut estar al costat de tots aquests pobles de la comunitat valenciana que s'han vist afectats per aquests terribles incendis de les últimes setmanes i que tant de mal pues, han fet. Per això, el València, en este trofeu taronja, ha convidat els 18 alcaldes de tots aquests pobles afectats per a que vinguin a Mestalla, per a que tinguin tot el suport, tota la solidaritat i tot el carinyo de Mestalla i de l'afició pues, valencianista, per a que tots aquests pobles, pues, d'alguna forma, se senguin pues, arropats per Mestalla i pel valencianisme. Bueno, pues ara contem més detalls de tots aquests actes que està previstos per al trofeu taronja. I parlant de solidaritat, èxit total, èxit rotund, avui, en eixa jornada de donació de sang que com cada any organitza la Fundació del València i el Centre de Transfusió de Sangs de la Comunitat Valenciana. Ha sigut un èxit tan gran que la Fundació del València i el mateix Centre de Transfusió de Sang han tingut que tallar la llarga cua que hi havia a l'estadi de Mestalla des de primera hora del matí, des de les 6:30 de la matinada, hi havia gent fent cua per a donar sang, i clar, i en veure que no s'anaven a poder atendre de manera segura tot aquestes donacions de sangs, pues ha tingut que tallar a mitjan matí i xa cua, ja dic, per a que pues tots els donants fins a aquests moments ho feren amb seguretat. Però ja diem, un any més, pues un èxit, i podríem dir que s'han superat en esta edició totes les expectatives, perquè l'any passat van ser més de 350 donacions. Ara després s'anirem allí a Mestalla per a conèixer més detalls, però ja dic, va haver un rècord de donació de sang, de la qual cosa s'alegrem i molt, perquè ja diem, els aficionats del València, el valencianisme i, bueno, i la gent en general, evidentment, són conscients de la necessitat de que fa falta de donar sang a aquests bancs de sang de la comunitat valenciana, i avui, pues, ja dic, una mostra més. Mentrestant, l'equip, els jugadors que han continuat entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna, preparant aquest partit, aquest trofeu taronja del dissabte davant el Newcastle. Ara vos contarem l'última hora també de l'entrenament en el dia d'avui, i també vos contarem pues, l'última hora del mercat de fitxatges del València, pendents de resoldre el futur d'André Almeida, el migcampista portuguès. El València té una oferta del Swansea per a que el jugador pues, puga anar-se'n al club galès, però de moment Almeida no accepta l'oferta. Bueno, ara vos contem més detalls, i com cada dia també pues, vos contarem l'actualitat de l'acadèmia, sobretot el juvenil de l'acadèmia, que s'ha classificat per a les semifinals del torneig Cante Pro a l'illa de La Palma, on està pues, jugant aquest torneig. Anit li va guanyar al Sevilla i ja està en les semifinals d'un torneig que va guanyar la temporada passada. Pues, ja dic, ara repassarem també l'actualitat del Mestalla, del València femení, que també estan ultimant els seus partits que tenen de pretemporada d'este cap de setmana. Tot en este informatiu, que ja sabeu, com cada dia podeu veure a través de l'app, de la web, del canal de YouTube del València. Des de qualsevol part del món on estigueu, te connectes a l'app, a la web o al canal de YouTube i pots veure en directe este informatiu del València. Ara també, pues en el cotxe pots escoltar-nos a través de l'app del València i pels dispositius de CarPlay i Android Auto. Ahí també pues, pots escoltar este informatiu i tota la nostra programació i tots els partits del València. I si no pots escoltar-nos en directe, pues, com li agrada dir al nostre company Pablo Orts, ahí tens el podcast en iVoox i en Apple Podcast. Tots els dies pots escoltar el nostre programa, el nostre informatiu i tots els continguts que tenim. Anem allà, que tenim moltes coses que contar. Don Pablo Orts, com estem?
2: La veritat que molt bé, i a més posen la bona notícia, no? que ens ha portat aquesta massiva donació de sang del dia d'avui en el camp de Mestalla, i també, no?, coneguem a poc els detalls. Ara entrarem pues, en profunditat en el que ha anunciat el club en el dia d'avui per al Trofeu Taronja, per aquests moments previs, i també, no?, aquesta part de solidaritat, podem dir el Trofeu Taronja més solidari que anem a tindre també amb aquest protagonisme per als 18 municipis afectats pels incendis, per aquest incendi de la Vall d'Uixó, de la Serra d'Espadà, i que pues, també van tindre protagonisme. Ara entrarem en detall, però podem dir que són els dos grans titulars positius del dia.
1: El València, la seva fundació, evidentment, sempre està, pues, desgraciadament, pues, en tot el que sempre ha ocorregut en la comunitat valenciana, en els seus pobles, ha estat ahí al costat. I no vull recordar pues, el que va ocórrer en la Dana. Però ara, desgraciadament, aquests terribles incendis que han patit molts pobles de la comunitat valenciana, Vall d'Uixó, tota la serra de la part de la província de Castelló, que tant de mal ha fet, pues, ja dic, tots aquests alcaldes estaran el dissabte en el Trofeu Taronja per a tindre el suport de Mestalla, de tota l'afició valencianista, no? Per a donar-los carinyo. I, bueno, i què dir de lo que hem comentat de la jornada de donació de sang. Ara després anirem a Mestalla, que ja dic, ha sigut tot un èxit. Però, Pablo, anem en l'última hora de l'entrenament de l'equip, que avui ha tornat a treballar, així en la ciutat esportiva de Paterna, preparant aquest partit davant el Newcastle. Conta-nos les novetats.
2: Pues un poc en la línia dels últims dies, amb la continuïtat d'aixes sessions d'entrenament d'aquests jugadors que hem estat pendents dies enrere perquè arrossegaven molèsties, com són Pepe, Ludejas i Mukhtar Diakabi. Els tres pues, han entrenat amb normalitat en aixa sessió matinal i la veritat que continuen pues, progressant en aixa posada a punt de cara al partit de dissabte. Allò és la notícia, no?, de que continuen bé, que no hi ha cap contratemps i pues, poden seguir treballant.
1: Ja dic que són els jugadors que recordem Diakabi no va entrar a la convocatòria davant el partit davant l'Stock City, Pepe Lu que arrossegava ixe fort colp en la costella del partit davant el Castelló, de Haske que també va caure en molèsties. Van a estar tots disponibles i a punt de cara a ixe partit del Trofeu Taronja. I vos estàvem contant també estos dies que Dimitri Fulquera estava en la part final de la seva recuperació, que anava a entrar de manera progressiva. Avui també l'hem vist en eixos entrenaments.
2: Sí, avui ha tocat pues, fer part de l'entrenament també amb el grup. Ho venim dient estos dies enrere. Ha hagut, pues, fa dos dies sí, ahir pues, treball diferent, avui torna a estar parcialment amb el grup. Al final, tot això forma part d'eixe procés de recuperació que entra, com venim dient, en eixa recta final i que a poc pues, va anar guanyant en presència i en intensitat, però avui pues, sí que podem destacar que ha tornat a estar en el grup durant part de la sessió del València en este matí.
1: Bueno, pues això en quant a l'entrenament. S'ha dit que també està recuperant-se d'eixa lesió que li va impedir estar en l'estatge de per terres angleses. Tampoc va jugar el trofeu taronja, continua la seva recuperació, al igual que Luis Rioja, que se confirmava pues, el passat dilluns, i sa lesió muscular que va patir en el partit davant l'Stoke City, tampoc estarà per al trofeu taronja. I ja dic, el jugador vol estar per a l'inici de la Lliga, coneguent a Rioja, està sin la ciutat esportiva de Paterna, tractant-se, i ja dic, volent retallar plaços en la seva recuperació, perquè Rioja, ja dic, que és conscient i sap, evidentment, que bueno, és un inici de Lliga dur i exigent per al València, i vol estar ahí.
2: Sí, perquè realment pues, a hores d'ara queden més de 2 setmanes per a aquest inici de Lliga, tenint en compte també que després del primer partit d'aquesta jornada 2 tindrem el de la jornada 1, que són 3 dies després, és a dir, queda marge encara de temps per a poder apretar en aquesta recuperació, per a poder tractar de aplegar, com diem, si no pot ser el primer, al segon, perquè serà immediatament després els 2 a més, en el camp de Mestalla, en tot el que significa per als nostres. Així que anem a veure com evoluciona eixa lesió de Luis Rioja.
1: Bueno, pues, això en quant a l'entrenament este matí de l'equip. Ahir van treballar en doble sessió, matí i vesprada. Demà tornarà pues, a entrenar-se el València preparant eixe partit del Trofeu Taronja, i el dissabte pues, el partit a l'estadi de Mestalla, per a, bueno, per enfrontar-se ja pues, a ixe rival pues, més important, podríem dir, la pretemporada, més exigent i més dur, no? Hi ha un rival pues, d'entitat, com va ser el Newcastle. I el míster, Carlos Corberán, que ja pues, va perfilant, va definint el que pot ser també ixe equip titular per al taronja, que pot ser molt semblant, a l'espera que arriben els reforços, els fitxatges del València, el que comença en la Lliga, el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Ja ho hem comentat en aquesta columna vertebral que sembla molt clara en Dimitrievski, en De Haas i en Tàrrega com a centrals, en Guido Rodríguez en aquest doble pivot, en Ugrinich, per davant Javi Guerra, en aquesta lesió i aquest contratemps que han tingut de Luis Rioja, de cara pues, el trofeu taronja, ahí està Dan Juma per a jugar en una de les bandes, encara que ha jugat en esta pretemporada de davanter i marcant gols, però bueno, de cara al taronja, demà aprofundirem en la nostra prèvia, Pablo, però ixe pot ser l'11 de cara a ixe partit tan especial que sempre és el trofeu taronja.
2: Sí, demà podrem pues, un poc començar, no?, a fer ixa porra dels 11, però més o menys, per el que estem veient durant la pretemporada, conforme va avançant partit a partit, pues per ahí poden anar els tirs. Al final, també el que es busca en aquestes setmanes és ja començar a que el bloc vagi conjuntant-se, pensant no, en aquests primers partits de Lliga, que puguen donar-se aquests automatismes, però com ja hem comentat dies enrere, hi ha diferents alternatives per a aquests espais no, que poden estar més en dubte i que suposa que anirà provant no, també en aquest partit el tècnic Carlos Corberán de cara a aquest inici de Lliga que, com venim dient, com va ser tan intens, també va provocar que en les primeres setmanes tinguin que participar molts futbolistes perquè van acumular-se els partits. Per tant, tenen que estar pues, tots a punt i segur que veurem totes les alternatives que estem parlant en les diferents posicions en les primeres setmanes ja de competició.
1: Bueno, pues això en quant a l'actualitat de l'equip de cara a aquest partit davant el Newcastle. Ara després també parlarem del rival, que també pues, arribarà amb Mestalla, amb novetats. Però anem també pues, en l'última hora del mercat de fitxatges. El València pendent de resoldre el futur d'André Almeida, del migcampista portuguès, que bueno, té una oferta del Swansea. El jugador pues, no li convenç, encara no l'ha acceptat. El València pues, té un acord amb el club galès, però falta la decisió que prenga pues, el futbolista, que de moment no l'accepta. I mentrestant, pues, André Almeida, com fan tots els clubs de futbol per a preservar l'estat físic del jugador, per a evitar lesions importants quan estàs pues, en una operació tan a prop de poder-se tancar, pues, Almeida estos dies s'ha entrenat al marge del grup. Bueno, pues esperarem a veure quina és la decisió final que prenga André Almeida, i si no se resol en els pròxims dies, pues evidentment André Almeida tornarà als entrenaments de l'equip a espera, ja dic, de resoldre el seu futur, i així està la situació, Pablo.
2: Sí, perquè com estem dient, pues està esta negociació sobre la taula, en cas de no fructificar, pues tornarà la dinàmica habitual. És una qüestió que sol produir-se en aquest tipus de situacions. Anem a veure com acaba tot en aquestes pròximes hores, si hi ha algun canvi en quant a la direcció de les negociacions, però com dius, hi havia un acord, s'està a l'espera de que puga pues, fructificar, i si no, pues a seguir treballant, que al final és el que ens toca.
1: Bueno, pues eixa és la situació en quant a André Almeida i la situació també del mercat del València, que continua treballant en buscar eixos reforços, eixos fitxatges, el lateral dret, que és la prioritat en estos moments per a reforçar l'equip en eixa posició on fins ara, recordem, i a l'espera que se recupere pues, Fulquier, que encara està en el tram final i va ser molt difícil que arribi per a la Lliga, estan jugant els canterans Rodrigo Gamón i Montferrer, però València també està treballant en la incorporació d'eixe lateral dret. Però en aquests moments, un poc pues, el foco està sobre André Almeida, després d'eixe acord, principi d'acord que s'havia arribat, però faltava la decisió del jugador, que encara pues, no li convenç anar-se'n al club galès i, de moment, pues, continua així en València. Ja dic, cas de que no es resolga en els pròxims dies, André Almeida tornarà pues, als entrenaments amb el grup i serà un mes de la plantilla. Això en quant al mercat de fitxatge, encara que Guido Rodríguez, ahir contàvem que de Hassi dient, havien sigut inscrits en la Lliga. Hem vist ja Guido Rodríguez, podríem dir, reinscrit. Perquè Guido Rodríguez, recordem que va ser jugador del València la passada temporada, la segona volta de la Lliga, va vindre el mercat d'hivern. El València, pues, tancava este estiu de nou pues, el fitxatge, la incorporació de Guido Rodríguez, i ara pues, l'hem vist reinscrit en la Lliga, Pablo.
2: Sí, per això no apareix en la pestanya de fitxatges de la Lliga, però ja està en la plantilla del València, en ixe portal oficial de la competició de la Lliga, com a futbolista del València, per allò de que ja era futbolista, canvia el contracte i demés, i per això estava o no estava, pues ara torna ja a estar, evidentment, una vegada ja està reinscrit com a futbolista del València, així que pues un pas més dins de tot este procés del mercat de fitxatges, a ir com diem, amb la incorporació ja de manera oficial perquè fa les inscripcions de Dieng i de Haas, i ara també pues, en esta reinscripció de Guido Rodríguez, que ja de totes podrà estar en aquest primer partit si la salut ho permet.
1: Són els quatre fitxatges que ha fet el València fins ara, perquè dic que encara falten per vindre, i seran els al·licients de cara al trofeu taronja, pues, vore a de Haas, vore a Dieng, vore al japonès Rino Sato, i bueno, a Guido Rodríguez ja l'havien vist, però sobretot els nous, les noves cares, encara que ja els hem vist en els partits davant del DC Castelló, però de cara al taronja també, pues ja dic que sí, ese partit especial per veure fins ara els quatre fitxatges que ha fet el València.
2: Però bueno, tornar a veure Guido tampoc està de més, perquè al final és un futbolista que ja ho va demostrar en el tram final de la temporada passada, que pues, està criat a tindre un rol important. També és l'aposta que ha fet el club per la seva continuïtat, això ho demostra, i també no? Pues el que esperem és que pues continua vehiculant un poc eixe mig del camp junt a els diferents companys que puguen acompanyar-lo i que agafe, no?, eixe ritme competitiu de cara a inici de Lliga, com diem, dur i exigent que va tindre l'equip, i evidentment ell ja sap el que és jugar en Mestalla, no ho saben encara Aliu Dieng, Rino Sato i Justin Dejas, i van a tindre aquesta oportunitat el pròxim dissabte.
1: Bueno, pues el València preparant el trofeu taronja amb els seus fitxatges, i el Newcastle, el rival que arribarà a Mestalla, com diem, amb nou entrenador. Ahir el club anglès feia oficial pues, que el tècnic alemany Matthias Jäschli És el nou entrenador del Newcastle.
2: Sí, després de la dimissió del seu anterior tècnic fa uns dies, de l'eixida pactada, pues, en este cas ja tenen substitut. De fet, ja està treballant el tècnic alemà en les instal·lacions de la ciutat esportiva del Newcastle, dirigint a un equip que vindrà el pròxim cap de setmana hacia València en busca de recuperar un poc la estabilitat d'un estiu que està sent complicat per a ells, com diem, amb canvi de tècnic inclòs, i en el que pues, estan produint, ja ho venim dient dies enrere, eixides importants i a punt de confirmar-se en una altra, perquè han eixit jugadors com Anthony Gordon, com Sandro Tonali, per quantitats molt, molt importants, a més també pues, de diferents futbolistes que acaben en contracte. És cert que s'han reforçat, l'últim d'ells ho comentàvem amb l'ex del Braga, amb el porter Lucas Hornicek.
1: I Bruno Guimarães també s'ha anat al...
2: Sí, sí, ahí anava.
1: És
2: que de moment no és oficial, però tot apunta que va eixir també un futbolista determinant com és Bruno Guimaraes. Anem a veure com reacciona en el mercat, però està sent un any de canvis en aquest projecte del Newcastle, que tot i això pues no podem obviar que és un rival potent, que és un equip de primer nivell i que pues complicarà les coses als nostres. Esperem que siga així en el camp de Mestalla.
1: És el rival més seriós, podríem dir, de València en esta pretemporada i un bon test de cara a lo que serà l'inici de la Lliga del València el pròxim 22 d'agost. Un equip, com estem parlant de la Premier, el Newcastle, que sí, que té pues, arriba pues, en baixes importants, però així ni tot té una gran plantilla. I jo crec que serà un partidàs el del pròxim dissabte en Mestalla a les 9 de la nit. Anem en tot el que està previst, Pablo, per a eixe trofeu taronja, per a eixos actes. Ja dic un trofeu taronja molt especial, esta 54 edició, que també pues, vol ser solidària en tots eixos pobles de la província de Castelló, de la Comunitat Valenciana, que s'han vist afectats pues, de manera terrible per aquests incendis.
2: Sí, dins del que està previst per a dissabte, si et sembla, comencem per ahir. Comencem per el que apuntaves ja en la portada d'aquest informatiu, la invitació formal del València per a que estiguen presents en el camp de Mestalla els 18 alcaldes dels municipis afectats per aquests incendis que s'han produït en la Comunitat Valenciana, aquest gran incendi no?, que podem dir en la zona de la Vall d'Uixó, i que pues, ens ha portat, ens han tingut a tots preocupats durant les últimes setmanes i encara continuem estant en una zona tan afectada, pues, van estar presents en el camp de Mestalla els alcaldes i això és, jo crec que la gran notícia en quant a la solidaritat, més enllà del que hem comentat també abans, ja després incidirem de les donacions de sang, però van a ser pues, més reactivitats previstes. Al voltant de les 7:30 podem dir que començarà tot, perquè va arribar l'equip en autobús, com és habitual en els partits a casa, i ahir li hem de sumar que començarà, per dir-ho entre cometes, l'actuació de la banda, precisament de la Vall d'Uixó, que és la que va acompanyar va acompanyar-nos en el camp de Mestalla en este partit, sumant, no?
1: Un d'aixòs pues, pobles, evidentment, que s'ha vist afectat. El València, a part de convidar els 18 alcaldes, entre ells el de la Vall d'Uixó, també estarà pues, la seva banda, bueno, pues, per a rebre tot el suport, tot el carinyo i tota la solidaritat de Mestalla del valencianisme.
2: Sí, com diem, començarà la seva actuació en la plegada dels equips a partir de les 7:30 i pues, un ratet més tard, pues, ja, una vegada les 7:30 s'obriran les portes perquè pugui accedir el públic, perquè pues, el que viurem a partir d'ahí és el moment no? que molts esperen i és l'eixida dels jugadors i del cos tècnic al terreny de joc. La plantilla votarà a la gespa per línies i formarà mirant cap a la tribuna amb aquesta foto tradicional del trofeu taronja de la prèvia del nostre trofeu amb els integrants de la plantilla.
1: Per cert, el València que jugarà el trofeu taronja en la segona equipació Puma que se va presentar pues, la setmana passada. Pues l'estrenarà el dissabte a Mestalla.
2: Sí, és altra de les novetats, i és que el València va jugar amb eixe Away Kit, un disseny que ret homenatge a la mar i a la nostra terra, amb aquests colors blau i els detalls en taronja mediterrani, en eixa mediterrani en orange de Puma, va ser pues, una cosa especial per a lluir esta segona equipació en un partit en el que ens enfrontarem al Newcastle, però abans hi ha que dir que després de la foto hem de destacar que també hi haurà jugadors de l'acadèmia, representants del futur del València, que estaran en el terreny de joc amb una lona inspirada en el mural de Ribarroja del Túria, dins de la ruta d'Art Urbà, i que és també un homenatge al propi camp de Mestalla en esta temporada tan especial. I, per últim, abans del partit, altre moment especial amb protagonisme, com diem abans, per a la banda de la Vall d'Uixó, perquè hi haurà una interpretació especial de l'himne de la Comunitat Valenciana, així que altre moment d'aixòs que ens posen segur, ens posaran segur els pares de punta.
1: I el trofeu taronja, esperem que siga per al València, que entregarà pues, una de les nostres llegendes, un dels grans golejadors en la història del València, com és Vicent Guillot.
2: Sí, ell era l'encarregat d'entregar el trofeu al guanyador, com diem, esperem que siga al nostre capità, José Gallà, perquè pues, és una de les persones, jo no sabria dir-te, jo crec que sí, dels jugadors més majors que han pogut estar al camp de Mestalla, una llegenda valencianista com Vicent Guillot, que pues, encara té la sort de poder disfrutar del Coliseu valencianista.
1: I si enguany, en este 2026 en el que estem, és l'any de Pep Claramunt, a partir del 2027 serà l'any de Vicent Guillot, que va ser quan va néixer pues, la nostra llegenda. O sea que estem en l'any Claramunt i l'any que ve el 2027, l'any de Vicent Guillot, així no ho va acordar, el seu poble, Aldaya, i també pues, ahí estarà el València. Algo més, se deixem?
2: En principi és tot més o menys el que envolta, encara que no podem descartar que hi hagi alguna sorpresa, alguna novetat més que contarem en els pròxims dies, i evidentment el que no vulga perdre's cap detall, que sàpiga que tot el que passa en el camp de Mestalla ho va poder seguir també per esta casa, per

0: VCF Radio, la Academia.
1: Con cada día vos contem la actualidad de la Academia, hoy también pues a Pablo Orch. Pablo, en vice juvenil de la Academia, que el tenim en ese torneig de La Palma, torneig Cante Pro, on s'han classificat per a les semifinals.
2: Sí, ja tenim els nostres en semifinals després de jugar dos dels tres partits de la fase de grups i avui anem a saber si van a ser semifinals com a primer o com a segon classificat, perquè ahir van aconseguir la victòria en el seu enfrontament davant el Sevilla, a més en un autèntic golaç de Rubén Torres, que convida aquells que no l'hagin vist que vagin ahir al YouTube, que el busquen, perquè la veritat que va ser un autèntic golaç el que va marcar Rubén de falta directa i que li dona al València la classificació per a les semifinals. Això es produeix perquè està empatat a punts amb el Sevilla, té un partit més, ja el conjunt hispalense, que no pot sumar més punts, i com el primer criteri de desempat és el partit entre els dos equips, al guanyar-lo el València ja està en semifinals, segur, segon classificat, si avui puntua, pues, pot ser primer.
1: El que passa és que ara volen també ser líders de grup.
2: Sí, evidentment, l'objectiu en el dia d'avui, en aquest últim i definitiu partit de la fase de grups, és aconseguir la victòria per a acabar la fase de grups com a primer classificat per davant de la Unió Deportiva Las Palmas, i per això el que toca fer és esta vesprada, a partir de les 6, a les 5 hora local, superar al Atlético El Paso, un equip de la pròpia illa de La Palma que pues, està defensant, no?, els colors i l'honor de la illa, però pues, evidentment davant d'aquestes canteres de primer nivell pues, no partix com a favorit.
1: L'entrenador del juvenil de l'Acadèmia, Euge Rivera, pues, va parlar ahir després d'aquesta victòria davant del Sevilla i aquesta classificació per a les semifinals.
3: Al final este tipo de contextos que están tan condicionados por las dimensiones del campo y demás, a nosotros nos ayudan a vivir situaciones que también viviremos en Liga. Evidentemente pues yo creo que ni Sevilla ni nosotros nos podemos ir contentos con la propuesta que hemos hecho con balón, porque al final el espacio es muy reducido, los dos equipos creo que presionamos bastante bien, el espacio de tiempo para el jugador es muy corto y al final nos ha tocado, creo que tanto a ellos como a nosotros, ser muy directos. Y bueno, en ese estilo de juego donde quizás pues bueno, priman más otros detalles, hemos quizás estado un poquito mejor que ellos.
1: Euge Rivera, l'entrenador del juvenil, estarem pendents esta vesprada i seu últim partit de la fase de grups, però, com ja han dit, classificats per a les semifinals d'un torneig, recordem, Pablo, on el juvenil va ser campió l'any passat,
2: Sí, a més, guanyant el Real Madrid en eixa final de la passada edició, un torneig que va agafant pes, que recordem, té la presència no sols de Las Palmas o del Sevilla, que han sigut rivals dels nostres en la primera fase, sinó també equips com la Real Societat o l'Aston Villa, pues, fan que el torneig vagi agafant en cada edició més prestigi i que pues, cada vegada siga més complicat guanyar-lo. Esperem que, perquè no, els nostres puguen repetir el triomf, per això hi ha que superar el partit d'avui i pensar ja en el que ve en els pròxims dies, perquè demà seran les semifinals i divendres eixa hipotètica gran final que esperem estiguen els nostres.
1: I així ho contarem, tot el que fa el nostre juvenil en eixe torneig Cante Pro a les Illes Canàries. Anem a l'actualitat del Mestalla, el filial del València, que continua preparant també eixe pròxim partit de pretemporada que té el cap de setmana dissabte a Terres Murcianes.
2: Sí, a més un partit especial perquè s'enfronta al Cieza, que va ser un dels rivals, ja ho hem dit estos dies, d'esta temporada amb el canvi de la configuració dels grups. El Mestalla va jugar contra aquells murcians i el Cieza va ser un dels rivals este curs. Per tant, pues, anem a poder ja veure els nostres d'una manera, en un context més paregut al que va haver en Lliga. I just va ser abans de començar una nova etapa, una nova fase de la pretemporada, la pròxima setmana amb dos partits en el Puigades contra equips de Primera Federació.
1: Fins ara han sigut dos partits que ha jugat el Mestalla i dos victòries, i deixant bones sensacions l'equip d'Òscar Sánchez i con dia Pablo. La pròxima setmana, després d'aquest partit davant el Cieza el dissabte, té dos partits així en el Antonio Puigades un el dimecres davant el Teruel i l'altre davant el Nàstic de Tarragona. El dimecres, que és dia de l'eclipse solar, que per això també pues, s'ha avançat el partit, no?
2: Sí, el partit serà a les 6 de la vesprada, si en el Puigades, i s'ha avançat per al que sol ser habitual en aquestes dates, que és jugar a les 7, a les 8, pues per a no coincidir en hora amb l'eclipse, amb tot el que allò implica, patirem algo més de calor, però pues, després podem tindre la tranquil·litat per a viure l'eclipse cadascú com considere. Així que, pues, eixe duel contra el Teruel a les 6 de la vesprada, el del Nàstic ja serà dissabte, en principi a les 8.
1: Bueno, pues això en quant al Mestalla. El València femení, que continua també la seva pretemporada, preparant el partit que tenen també el dissabte, que serà en Oliva Nova, davant el Birmingham, però serà partit a porta tancada.
2: Sí, serà contra el conjunt anglès en les instal·lacions d'Oliva Nova, a porta tancada, i se duel de dissabte, que com ja venim dient, va ser una vesprada de molta activitat perquè fa els nostres equips, els equips que principalment seguim així en la ràdio. Esperem contar bones notícies també durant la retransmissió i contar tot el que passe en el femení, en el Mestalla o en el juvenil. Esperem que siga en aquesta final del Cante Pro durant el directe que tindrem al camp de Mestalla, i a partir d'ahí ja que parlar també d'un canvi d'horari que va a produir-se respecte al que estava previst inicialment, també el dimecres dia 12, amb motiu de l'eclipse.
1: Sí, perquè el pròxim partit que juguen les xiques de Miquel Crespo és jugaran el dissabte, com dic, davant el Birmingham, i després el dimecres, dia de l'eclipse solar, contra el Llevant, però pel matí.
2: Sí, serà a les 9 i mitja del matí, buscant, pues, ja que s'ha de fer el canvi d'hora, evitar el calor, a partir de les 9 i mitja en el Puigades, amb accés lliure fins a completar aforament, este partit, este derbi, que enguany no anem a poder viure-lo en Lliga, però que l'anem a tindre en pretemporada entre el València femení i el Levante Unión Deportiva.
1: Bueno, pues això en quant a eixa pretemporada del València femení. Recordem també que algunes de les jugadores estan pues, en eixa Copa d'Àfrica.
2: Sí, estan concretament dos futbolistes del València femení en la Copa d'Àfrica, Yasmín Enrabet i Rebeca Elo, les dos classificades per als quarts de final, les dos van a jugar este dissabte els seus partits. Rebeca Elo, amb Costa d'Ivori, s'enfrontarà a Argèlia en busca d'un lloc en les semifinals. El duel del Marroc, de la selecció de Yasmín, és contra Sud-àfrica, així que dissabte també pendents d'aquestes dos futbolistes del València femení per veure si apleguen a les semifinals d'esta Copa d'Àfrica femenina.
1: Bueno, pues això en quant a tota l'actualitat que vos hem contat del València i de tots els equips en este informatiu, i en un València que ja diem, avui ha continuat preparant ixe trofeu taronja del pròxim dissabte a les 9 de la nit. Demà vos hem contat tots els actes que n'hi ha pues, previstos en ixe trofeu taronja, que va ser molt solidari, sobretot en ixos pobles afectats de la província de Castelló, de la Serra d'Espadà, que ha patit ixos terribles incendis que tant de mal pues, ha fet. Els seus alcaldes, són 18 en total, les poblacions estaran convidats a l'estadi de Mestalla. Ahí estarem per a contar-ho tot en directe. I també demà vos contarem pues, l'última hora de l'equip, que tornarà als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, per a preparar aquest partit pendent també del mercat. Ja vos hem contat l'última hora, sobretot pendents de resoldre el futur de André Almeida, un André Almeida que té una oferta del Swansea, de l'equip galès, però que de moment no l'accepta, no vol anar-se'n al Swansea. València i el Swansea tenien un acord, però el jugador de moment no vol, i és per això pues, el motiu que André Almeida estos dies ha estat entrenant al marge del grup per a preservar físicament, per a que no corre riscos i que el jugador pues, se lesione. Però ja diem, i com hem contat, cas que esta situació no se resolga en els pròxims dies, pues André se reincorporarà als entrenaments de l'equip i serà pues un mes. I lo que també vos hem contat en este informatiu i de la qual cosa s'alegrem i molt, la jornada de donació de sang que ha sigut un èxit rotund total en el dia d'avui. Més de 350 donacions de sang s'han superat els registres i les donacions de l'any passat i fins i tot cues des de les 6 i mitja del matí que s'han tingut que tallar perquè pues, per poder atendre com cal a tots aquests donants. Però bueno, ja diem, ha sigut un èxit de la Fundació del València, el Centre de Transfusió de Sang i sobretot del valencianisme, d'aixòs donants que avui han anat a Mestalla. Ho deixem així, tornem demà, així l'informatiu del València.
0: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
4: Hola, soy Jacobi. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, la nova secció així a VCF Ràdio que estrenarem la setmana passada pues, per a parlar d'hàbits saludables, d'alimentació, d'hidratació, d'higiene, de tot el que importa en general a un esportista, però en especial esta secció pues, va dirigida pues, a xiquets de l'acadèmia que estan tots els dies així a la ciutat esportiva de Paterna, als pares, per a que els cuiden, no? en el dia a dia. Una secció que està dirigida pels doctors de l'acadèmia, per Álvaro Sala, per Juan Aliaga. La setmana passada pues, estaguérem així, parlant d'alimentació amb el doctor Aliaga. I avui li toca el torn a Álvaro Sala per a parlar d'higiene, que és un altre tema molt important. Doctor Álvaro Sala, molt bona vesprada.
5: Bona vesprada, Robi.
1: Bueno, pues benvingut a VCF Ràdio, benvingut a este nou espai.
5: Moltes gràcies.
1: I bueno, la higiene, anem a parlar avui de la higiene, que és molt important en un esportista i també en un jugador de futbol, no?
5: Sí, por supuesto, porque mira, la higiene corporal es fundamental porque una falta de higiene en nuestro cuerpo pues puede ser consecuencia luego de enfermedades. Que puedan perjudicar al jugador o al chico que practica fútbol.
1: Pero eso es una cosa que bueno, que ya desde chicotet tenía que educar e implantar al futbolista, ¿no?
5: Correcto, es así. Es muy importante fomentar la educación de la buena higiene corporal a los padres, a los cuerpos técnicos y desde nuestro punto de vista y desde nuestro apoyo desde los servicios médicos, pues también estar pendiente de que se mantengan esas costumbres.
1: Bueno, doctor, pues anem allà, anem amb les preguntes que han fet els xiquets de l'acadèmia, els que estan així en el dia a dia en la ciutat esportiva de Paterna, i també pues, els pares, no? que també estan preocupats pel tema de la higiene. Primera pregunta.
6: Soc Aaron i he de saber com me tinc que dutxar després d'entrenar.
5: Por supuesto que sí. Es fundamental porque cuando uno practica el fútbol, pues suda y se eliminan toxinas en la piel. Por lo tanto, después hay que usar un jabón neutro, fundamentalmente, para limpiar esas suciedades que hay en la piel. Y entonces, lo ideal es el mismo vestuario donde practican fútbol, pues coger y con agua, jabón neutro y agua en principio templada o caliente, ducharse, enjabonarse bien, luego usar un buen champú para el cabello y en los que tengan caspa usar un champú específico y lo ideal, fíjate, es acabar con un poquito de agua más fría porque mejora la recuperación muscular de los jugadores de fútbol.
1: Segunda pregunta.
7: Soy Joan y quiero saber si tengo que usar chanclas en la ducha.
5: Por supuesto, porque el no llevar chanclas además en vestuarios comunes o duchas comunes puede fomentar que aparezcan un tipo de hongo, el pie de atleta, entre los dedos de los pies y que es una infección que luego habría que tratar. Entonces, el llevar las chanclas previene que puedas coger ese tipo de infección en los pies, aparte de prevenir también con las chanclas secarse muy bien los pies con la toalla, que estén bien secos, para evitar también que pueda aparecer el pie d'aldeta.
1: Estem parlant de coses molt òbvies, però que a voltes les ignorem. Jo crec que és fonamental per al xiquet, per a, bueno, anar educant-los en este assumpte. Altre tema que és molt important i que a voltes descuidem també, doctor, el tema de les dents, de llavar-se les dents.
8: Soy Lina y quiero saber cuántas veces debo lavarme los dientes por día.
5: Correcto, pues es algo importantísimo. Y ahora os voy a contar unos estudios que han demostrado que la mala higiene de los dientes pueden fomentar, aumentar las lesiones. Pues el lavarse los dientes es fundamental siempre después de cada comida. Hay que hacerlo, cepillarse los dientes por lo menos 3 minutos, ¿de acuerdo? Todos bien, todos los dientes y las muelas bien cepilladas, y lo ideal es luego usar un colutorio o un antiséptico bucal para hacer un enjuague, que lo que se suele hacer es mantenerse 1 minuto en la boca. Pero es fundamental, siempre después de cada comida. ¿Por qué? Porque si no nos lavamos bien los dientes, y más en los deportistas de fútbol que consumen muchos hidratos de carbono y azúcares simples, podemos fomentar que aparezcan caries. Las caries están causadas por unas bacterias, ¿de acuerdo?, que afectan al esmalte de los dientes, porque al haber azúcares ahí producen una acidez en la boca, y entonces fomenta que aparezcan esas bacterias y produzcan caries, incluso gingivitis, que son inflamaciones de las encías. Si hay caries, ¿de acuerdo?, estas caries que están causadas por unas bacterias pueden pasar al torrente sanguíneo y llegar a los músculos, a las articulaciones y a los tendones, y causar lesiones musculares, tendinosas y articulares, ¿de acuerdo? Incluso luego pueden hacer que la recuperación de esa lesión sea más larga.
1: Mireu, mireu si és important llevar-se les dents, perquè això pot previndre moltes lesions musculars.
5: Correcto, ese sí, es cierto. Además, ha habido casos en jugadores de élite que han tenido lesiones como consecuencia de la boca. Y te comento, Robbie, que estamos pendientes de que nos aprueben con una clínica de aquí de Paterna hacer un estudio, una revisión de los dientes para toda la academia, gratis, revisión que la haríamos aquí en la ciudad deportiva. Estamos pendientes de confirmarlo, pero sería para todo fútbol 11 y fútbol 8.
1: Bueno, pues yo creo que queda suficientemente claro. Cuarta pregunta, doctor.
9: Hola, soy Juanjo y voy a saber qué ropa he de usar para jugar al fútbol.
5: Pues bueno, es muy importante que sea ropa cómoda, de materiales naturales, no sintéticos, ¿de acuerdo? Que estén adaptadas pues para el fútbol, que ayuden a evaporar el sudor, ¿de acuerdo? Luego, pues que faciliten los movimientos, que no sean muy apretadas, muy ceñidas, que permitan la circulación sanguínea y la respiratoria, ¿de acuerdo? Y que aparte no tengan costuras, por ejemplo, muy gruesas o estrecheces que impidan. Y luego, por ejemplo, eso sería ideal que la ropa, por ejemplo, de entrenamiento, en verano fuera de color blanco y en invierno de color más oscura. ¿Por qué? Porque el color blanco hace reflejar la radiación solar y entonces evitamos que aumente la temperatura corporal de nuestro organismo por la ropa que llevamos. Y la ropa oscura absorbe la radiación solar y entonces aumenta la temperatura cuando hace frío.
1: Es curioso, pero son coses que, bueno, que estem de prenent nosaltres també, perquè a voltes pues desconeixem este, hasta el color de la camiseta pues pot afavorir, con día el doctor, una cosa o una otra.
5: Luego también, por ejemplo, el calzado deportivo es fundamental. En el caso de los niños de fútbol 8, que la mayoría aquí en la academia juegan en hierba artificial, hemos visto que ha habido problemas de algunas lesiones y dolores en los pies porque usan botas con tacos muy grandes y pocos tacos, y entonces eso facilita lesiones del crecimiento en los huesos del pie.
1: Per tant, doctor, y es la quinta pregunta.
10: Soy Jorge y quiero saber qué tipo de botas tengo que usar.
5: Perfecto, pues en hierba artificial, fundamentalmente, lo ideal serían botas de multitacos pequeñas, con pequeños tacos y muchos tacos, porque las superficies suelen ser más duras, ¿de acuerdo? Y en hierba natural serían usar las botas pues de menos tacos, más altos, para que se agarre más. Lo que pasa es que muchas veces los niños quieren comprarse las botas de los de futbolistas de sí. Primera división y juegan en terrenos más duros de hierba artificial y nos vienen con problemas de lesiones en los huesos, dolores, que podrían prevenirse si usaran una buena bota.
11: Pues ya sabemos, tenéis que hacerle caso al doctor. Y la última pregunta, doctor.
12: Hola, soy la madre de un jugador del Valencia, Benjamín, y quería hacer una pregunta. ¿Cómo tengo que cortarle las uñas a mis hijos?
5: Pues es fundamental, porque muchas veces cometemos el error de cortar las uñas de las manos igual que las de los pies. Entonces, en la de las manos se puede cortar de forma redondeada, no hay ningún problema. Pero en cambio, la de los pies hay que cortarlas de forma recta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si lo hacemos de forma redondeada puede hacer que la uña, el borde externo, se clave en la piel del dedo y cause el típico paradizo o uñero, que es muy doloroso y produce pus y impide que pueda jugar a fútbol. Por lo tanto, hay que cortar las uñas de los pies en forma recta y la de las manos de forma circular.
11: Pues no ha estat mal, no ha estat gens mal els consells que ens ha donat avui el doctor Álvaro Sala dels Servicis Mèdics de l'Acadèmia del València. Ara tot això, doctor, n'hi ha que ficar en pràctica.
5: Por supuesto, los niños y los padres tienen que tenerlo en cuenta y hacer caso, porque va a venir muy bien para la salud de sus hijos.
11: Doctor, gràcies, i la setmana que ve més, així en la Fundació Te Dona Vida, parlarem d'hàbits saludables.
5: De res, un plaer. Adeu.
13: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
0: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app y el web del Valencia Club de Fútbol. Y ahora en el teu coche a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la radio del sentiment mai havia sigut tan fácil. ADN VCF.

0: Cor UVCF, els millors consells de salut pels professionals del València.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que, per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no?, és allò que veiem, no?, aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no?, que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no?, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no?, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no?, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport pensem, pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no?, el que més es mira, no?, o dona la sensació que més es mira, però tal volta a nivell de salut global és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives perquè són àmplies, ara si vols parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no?, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no?, que en València es va més enllà, no?, i si vols comencem per els majors, no?, per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no?, amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, i fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no?, qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no?, descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no?, per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent, el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o en este cas les nostres escoles conveniades, i és que almenys, no?, el que exigeix Federació i aquestes proves i revisions que se facin sí o sí, no?, que no... Sí. Que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de, pues, el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, sí. en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running,
2: sí, sí.
1: Quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fas entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faci alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor, és molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics, sí, sí. O fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este

0: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
1: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
2: Hola, soy Stole Dimitrescu. Escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: el millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs. I si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan esta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. Jo farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme. Soc Juan Roc i soc de la Palma de Bona i de la penya valencianista balaguera. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. A casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des d'aquí mica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València!
0: El millor de VCF Media. ADN València Club de Futbol.
3: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb pistes privades.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
2: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, dins Javi Guerra! ¡Gol!
2: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
2: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
2: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
2: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
2: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
2: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
9: Cent anys d'història, etern el sentiment, eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
10: No te pierdas la última hora del València Mestalla en l'informatiu de VCF, Media Ràdio i en sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.